En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: I només faltaria que no fos així. Després del cap de setmana i amb tota la il·lusió, amb tota la força, ben descansats i ben reposats, tornem a estar aquí al peu del canó. A RAC 105, al Matina Codina, com esteu? Espero que estigueu molt bé, que hagueu també doncs, pogut socialitzar una mica, desconnectar de la rutina, trobar-se un mateix, socialitzar i trobar el centre. El centre per arrencar aquesta segona setmana del mes de juny. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos fent el que feu. De veritat, aquí ho trobareu tot per ser feliços. Al Matina Codina de RAC 105, on sempre comencem, ja sabeu, amb la previsió meteorològica. El temps del dia d'avui, predomini del sol al matí, amb alguns núvols alts, núvols baixos que s'aniran desfent ràpidament a la Vall de l'Ebre, també d'evolució, núvols d'evolució al terç nord durant la tarda amb algun ruixat més probable, primer al Pirineu Oriental i després a l'Occidental. Arribaran més núvols per l'oest a última hora, pugen les temperatures amb calor moderada a la costa i més intensa a l'interior. Per tant, dia que no serà ni molt menys de primavera a primavera, sinó que més aviat serà estiuenc. Doncs va, ràdio en directe fins a les 11 del matí. Què tindrem avui? Moltes coses, ja us ho dic ara. És veritat que és un buit de juny una mica allò amb Androset, no? Però el combatrem aquí a RAC 105, com millor sabem fer, amb música, totes les notícies del dia, el nostre bon humor amb el segell del Matina Codina, una setmana que pinta mogudeta amb l'arribada del Papa a Barcelona demà, que coincideix també amb una vaga general dels docents. I també serà la setmana de la selectivitat, que comença demà fins dijous, i de l'inici del Mundial del dijous, de futbol, que és el dijous també. Per tant, comença el Mundial també aquesta setmana. Molta teca i tremendo rebombori que anirem seguint amb el poc rigor habitual d'aquest programa. De moment, avui comentarem la ressaca electoral al Real Madrid. Florentino Pérez ha guanyat i, per tant, reeditarà la presidència 20 anys després de les últimes eleccions. Tot i així, una victòria molt justa. En parlarem. Volem saber tots els detalls. Connectarem amb Madrid, on hi tenim l'Albert Pedrol. També us acostarem tots els virals de la jornada i les notícies més boges de la premsa. Amb el Sergi Ferrer ens posarem al dia de l'actualitat amb els titulars erronis del desinformatiu i tindrem una nova entrega dels ja clàssics editorials del nostre Josep Pedrerol, que us he de dir que és florentinista. A més no poder, i que aquesta nit el Chiringuito n'ha fet una bona demostració. I a poc més de 24 hores per l'arribada del Papa a Barcelona intentarem establir connexió amb el pontífex per veure com es prepara el seu tour per Catalunya, que passarà, recordem-ho, per la presó de Brians, l'estadi olímpic, Montserrat o la Sagrada Família, entre d'altres. I com cada dia, també tindrem el repàs al més destacat que hem vist a la tele, el show de la Màrpuga o l'última hora del temps i el trànsit, l'únic matinal de ràdio que fa que et descollonis mentre vas camí del Matadero. Per tant, benvinguts i benvingudes en aquesta edició 1069 del Matina Codina a RAC 105. Va, ja està. És que avui saps què passa, que no va la cafetera, tu. I ara estic una mica fora de si. Res, escolta'm, comencem avui amb Taylor Swift, la nova cançó, Necessito Fuelle. Divendres va estrenar una nova cançó de la banda sonora de la pel·lícula Toy Story, la cinquena edició. La seva nova proposta es diu I Knew It, I Knew You. I ja sona a RAC 105, la Taylor més country. Al Matina Codina, bon dia.

0: Paula.
1: Hola.
2: Hola. Hola, què bé que l'has agafat.
0: Paula, sóc l'Ernest Codina. Truco en directe des de la ràdio, des del Matina Codina de RAC 105. Coneixes aquest programa?
1: Sí, quan anem, vaig cap al col·le l'escolto.
0: Ah, molt bé. I avui vas al col·le, Paula, o no? Perquè amb la vaga dels professors no sé si et toca anar-hi. Sí?
1: No, avui sí.
0: Va, molt bé. Llavors, quin col·le vas tu, Paula?
1: A la Bòbila, i avui el dia del meu aniversari és l'excursió final de curs.
3: Carai, per que mira, guai!
0: Moltes felicitats.
3: Per molts anys!
2: Ole, per molts anys!
0: Que guai, no? Una excursió de final de curs avui, mentre és el teu aniversari, et permetrà celebrar-ho amb els companys de classe. Et portes bé amb els companys del col·le, eh?
1: Sí, molt.
3: Paula, portaràs alguna cosa als companys? Algun regalet, algun dolç?
1: Sí, piruletes,
2: ah,
1: quan sortim.
2: Que ara, que guai.
0: I com es diu el teu millor amic o la teva millor amiga de la classe?
1: La Nora.
0: La Nora, doncs ja, un petó des d'aquí a la Nora, clar que sí. Escolta, els teus pares et volen felicitar per aquests 10 anys, els avis també, i et diuen que estan molt orgullosos de tu, que et desitgen el millor i que gaudeixis del teu dia, que t'estimen fins a anar a la lluna i tornar,
2: ala,
0: que és moltíssim això, eh?
4: Fixa't.
0: Has vist que bé?
1: Moltes gràcies.
0: Vols dir alguna cosa a la teva família?
3: Són 384.000 quilòmetres de distància. Fixa't. Entre la Terra i la Lluna.
0: És llavors moltíssim.
3: Has de multiplicar-ho per dos. Quan ho tinguis em dius el número.
0: És moltíssim. Digues alguna cosa a la teva família, Paula.
1: Que jo també els estimo molt i que també estic molt orgullosos d'ells.
0: Oh,
1: yeah. I que avui podem viure els 10 anys junts.
3: Oh. Però quants quilòmetres, més o menys, els estima?
4: Ai, cert,
3: tenint
4: sí
3: en compte que la distància són 384.400 quilòmetres.
1: Infinit.
0: Escolta'm, 50 euros per aquesta família tan fantàstica. Un petonet. Paula, adéu-siau.
1: Gràcies.
0: Adéu, guapa. Espavilada.
3: Ai, que maca.
0: Molt més que nosaltres.
5: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina a RAC 105.

0: Bon dia, Sergi Ferrer.
1: Hola, hola.
0: A qui vols que dediquem el programa?
1: Avui li dedicarem a tots els que ens escolteu i teniu molt de temps lliure, perquè pocs dies abans que el papa beneeixi la Torre de Jesús, presumptament en castellà, Lego ha anunciat que la propera tardor traurà la maqueta de la Sagrada Família. Opa!
2: Lego.
1: Ah, diu Lego, que bon que sóc.
3: Hola, però m'encanta aquesta notícia.
1: Tindrà més de 12.000 peces. Perquè us feu una idea, un Lego normal per adults té entre 1.000 i 1.500 peces. Per això dic que haureu de tenir bastant temps lliure i serà la més gran del món que s'hagi fet mai amb peces de Lego. Ara bé, el voleu comprar?
3: Sí,
1: perfecte, ja podeu anar demanant visums perquè valdrà només 800 euros. Quedarà guapa. El que sí que no ha dit la companyia és quanta estona pots arribar a trigar a muntar-la, perquè això normalment t'ho diuen. Vull dir, hi haurà gent dimitint de la seva feina per poder dedicar-la.
0: Hi ha d'haver bons arquitectes treballant a Lego, perquè entenc que és una rèplica bastant fidel a l'original.
1: Sí, sí.
0: L'original ja sabeu que la va fer el millor arquitecte del món.
1: Clar, clar.
0: Antoni Gaudí.
4: Les instruccions estan en català o estan en castellà?
1: Estan en l'idioma dels somnis. És allò en castellà.
4: En castellà, sí.
0: Moltes possibilitats també amb tantes peces de clavar-te'n una al peu, que és la cosa més dolorosa de la història.
5: Després hi havia gent que era de Tente. Que dius, qui és Tente?
1: Tente. Sí, sí, perquè hi havia Lego, Playmobil, sí. I després hi havia la gent que no sabia muntar, i llavors li donaven el Tente.
0: A tot això, la Sagrada Família facturant, perquè entenc que aquí Lego ha hagut de pagar una bona pasta pels drets de la Sagrada Família. Bé, i en les últimes hores, això us interessa a tots.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Al davant.
2: No ens sopegaràs dos cops amb la mateixa pedra.
1: Què t'han semblat?
3: Sí, segur.
1: Què t'han semblat a tu les, aquestes calcetes? Tu
3: que estan les horroroses, sí? De veritat. Sí, perquè el bitxo està sencer.
1: Sencer?
2: El bitxo! Algú que posi la ràdio ara no sap què està sentint.
1: Sí, bueno, una dissenyadora música. Que té un perfil a les xarxes que és Rat Gizzard, amb dues zetes, si algú vol buscar una mica aquestes fotografies. El que podem fer, companys, és compartir una imatge als stories d'Instagram del Matina Quotidiana, bueno, del Matina Quotidiana, de RAC 105.
2: Sí, sí, sí.
1: @RAC105, veureu aquesta llançeria de la qual ha parlat la Violeta Martos.
4: Jo m'estic posant a to amb aquesta música, amb aquestes trompetes de fons, parlant de calcetes.
1: Espera, que tenim la reacció de Mar Puga. Què et sembla?
3: No, és que jo aquest matí justament ho he escoltat i ho he vist i m'ha agafat una indigestió i ara ho estic tornant a veure i és que em sembla una cosa... perquè a mi les rates jo no puc. Jo
2: no necessitat, aquesta taxidermista, de fer això.
3: Els oients que s'imaginin és l'animal sencer amb les potetes, el cap...
4: Ola, i... quin fàstic!
5: Però està lograt, perdoneu. O sigui...
3: Bueno, és l'animal.
5: No, però vull dir que li han donat la forma així triangular que tindria la part de davant que... i almenys està, té la seva gràcia.
3: També ha fet una versió part de dalt, eh? Ja sostens amb la rata.
2: Ah, mira, amb un cap de rata a cada pit.
1: Bueno, escolta'm, les parafílies no tenen límit, no?
6: Jo tinc un elefant. Un elefantet petit, ja. Llavors, hòstia, me'l poso allà i la trompa.
2: Què fa l'elefant? Què fa l'elefant?
6: Fa trompa, trompa.
1: Bueno, menudo paquete.
7: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya, el consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina.

0: una setmana que m'agrada perquè, escolta, l'hem clavat. O sigui, dilluns era dia 1,
1: sí?
0: Dimarts dia 2...
2: Ara.
1: Hauria de ser sempre així.
0: Està bé, està bé. Sergi Ferrer, llavors ara resumirem tota l'actualitat d'aquesta setmana, la primera setmana del mes de juny,
1: sí, senyor,
0: amb l'habitual poema rimat i cridat de l'actualitat.
3: Vinga,
1: por!
3: Ja comencem.
1: Què et fa por, Marta?
4: La música aquesta fa molta por.

0: desagradable.
1: El PSOE totalment esquitxat, amb els jutges del PP entopat. La corrupció que surt sense pietat. Sánchez s'ho mira de costat. Cambiemos de tema, ha demanat. Los presupuestos, ha improvisat.
0: Bien imita.
1: Amo a Begoña, ha confessat. Però aquest cop ja no ha colat.
2: Està cridant menys, però també fa por.
1: El papa està a punt d'arribar.
3: Ara! Ara, home.
1: Quins nervis, quina il·lusió fa. Catalunya voldrà visitar. Creieu que li agradarà? Hola, su santidad. La litúrgia ja pot començar. Ja pot llegir en... castellà? Només diu bon dia i ja està? No diu res més en català? Per venir a fer el padre i el hijo, millor queda't al Vaticà.
2: Ostres!
1: Omella, vés a cagar.
2: Crítica social. Has passat tres pobles amb un bisbe. Vés a l'infern.
1: La lluita al Madrid ja va de debò.
0: No cridis.
1: Florentino i Riquelme lluiten pel tro. Atacs i promeses, bruta corrupció, diaris i teles sota pressió, notícies falses i manipulació. Un diu que ve el Haaland? Fa pinta que no. L'altre farà concerts? Ni una cançó. Mentides, fal·làcies, tot per l'elecció. El Madrid es trenca i per nosaltres, pot millor.
3: Hola, oh, mira-lo.
2: Una por, aquesta cançó.
3: La mateixa.
1: Calleu! Que fort, això és molt fort. Els profes han tombat l'acord.
0: Oh, oh.
1: La Niubó creu que han perdut el nord i el departament sembla fer-se el sort. Però tots els profes pugen a bord i deixen el govern tocat de mort.
2: Oh.
1: Cremeu containers, tothom a l'aeroport. Aneu fins al final i molta sort.
2: No es diu container, es diu contenidor.
0: També rimava, Marta.
1: Forta polèmica que agita amb tot el tema de la casita. Bad Bunny dels fans s'aprofita... si són de bona collita.
0: Epa.
1: Cosificació gratuïta, que a molts seguidors irrita. Bad Bunny fa cas de la lluita i els guapos i guapes limita. Si ara entres a la casita, vol dir que tens cara de tita.
2: Home! Home, que falta de respecte!
1: Tornen els concerts del Primavera. Vés ràpid per anar a fila primera. Vols anar-hi? Prepara la cartera i gaudeix d'aquesta tremenda cartellera. Toquen els... i els... era. Coneixes algun? Bandes de bandera. També toquen els... Nasa i els... Dona Palmera. Superfamosos, banda capdavantera. Però ha plogut més que a dins d'una banyera. No hi ha concert. I el hipster es desespera.
0: Bravo! A mi me gustaba más los pedete sándwich.
4: Doncs fins aquí el resum de tota l'actualitat de la setmana en l'habitual...
5: respecte.
4: Rimat i cridat del Sergi Ferrer.
5: Calla, Marta, ja. Marta, què fem a tota la gent que es va mullar i què passa?
6: No, és que té raó, no li falta raó.
5: La gent amb pulmonia per culpa seva. Orienta.
7: I a casa matina. Fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Matina Codina Best Moments.
1: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el papa mòbil.
2: Eh? M'ha trucat Telecinco i TV3.
1: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
2: Bueno, estem en negociacions.
1: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
2: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300 es negocia.
1: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic faria el papa.
2: Sí. Et proposo que assagem un càntic pel papa.
1: Ai, per favor,
2: que
1: vale.
2: Papa, León, te quiero mogollón.
1: Canta, papa,
2: León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
1: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al papa.
2: Perfecte. Aquí t'esperem, Marc.
3: També me puedes cantar, papa, León, saluda al balcón.
1: Ah, molt bé, et cantaré jo.
4: Saluda al balcón, està bé.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
4: I tot l'equip del Matina Codina, del qual també forma part, evidentment, la nostra dona del temps. Bon dia, Mònica Usart.
5: Hola, què tal? Bon dia.
4: Bé, dilluns.
5: Sí, home,
4: però bé,
5: fa son, avui.
4: Sí, però el juny ja se m'omple la boca, a mi, juny.
5: Ja, ja. Però hi ha moltes coses al mes de juny, Molts finals de cursos, molts sopars, moltes històries.
4: Que tenim vides tan diferents, tu i jo.
5: Ja, ja ho sé. Tu tens moltes sessions de DJ.
4: Molta jarana, amunt i avall per
5: molt
4: Catalunya.
5: Molt bé,
4: sí, des d'aquí una abraçada a tota la gent de l'Agrofest, de la cooperativa Bern Tallat de la Vall d'en Bas, que em va convidar en aquest festival fantàstic amb els catalans i banda neon.
5: Una foto
4: i un munt
5: que
4: de gent...
5: vam veure espectacular, teva.
4: Quina foto.
5: Allà fent de DJ amb aquell entorn
4: sí,
5: tan bonic.
4: El poble que surt al fons és el Mallol, que és preciós. Bueno, escolta'm, no parlem de mi.
5: Parlem del temps.
4: No tens temps de fer la crònica, i aquesta setmana què passarà, Mònica?
5: Doncs mira, de moment, avui pugen les temperatures, per tant farà més calor al centre del dia, màximes que es mouran entre els 28 i els 34 graus, ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu, també Prepirineu, sobretot la banda més occidental, i avançada a la tarda també al voltant del massís dels Ports. A la resta, dia tranquil i amb més estones de sol. De cara a demà, dimecres i dijous, baixen les temperatures, és a dir, tindrem 3 dies en què aquesta calor anirà fluixant amb temperatures màximes que, per exemple, dimecres es mouran entre els 25 i els 30 graus a tot estirar, per tant, un ambient, podríem dir, més el que toca aquesta època de l'any i no temperatures tan altes.
4: Més o menys com el que teníem ahir, no? També.
5: Com el que teníem... Sí. Ahir vam tenir algun 32, algun 31, sí. Doncs sí, sí, temperatures més normaletes pel mes de juny. A la tarda, demà, alguns ruixats. De fet, al matí ja s'escaparà algun plogim en punts del Pirineu i després a la tarda, xàfecs, Pirineu, Prepirineu, interior de Girona i la resta més clarianes. Dimecres també algun plogim al matí i algun ruixat aïllat de tarda al Pirineu i a la resta amb més sol i després a partir de dijous més estabilitat durant tota la jornada. Dijous, divendres i al cap de setmana aniran pujant les temperatures i predominarà el sol a bona part de Catalunya.
4: Doncs els ventiladors els podem apartar una mica lluny,
5: però
4: els haurem de recuperar aviat.
5: Sobretot al cap de setmana.
4: Aviat haurem de recuperar els ventiladors. Gràcies, Mònica Usart.
5: Ara, guapo.
4: Fins ara, cada hora la nostra dona del temps, doncs explicant a Catalunya com s'ha de vestir. Com s'ha de vestir la gent. 6:45, escoltem David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, i de seguida totes les notícies que ja us avanço, que no són poques, d'aquest 8 de juny. Bon dia, Mati.

bon suplement vitamínic en forma de cançó el que us acabo de donar aquesta hora, eh? Un Guetta que sempre ens la posa dreta, ja ho sabeu. Pere, pip. Engeguem setmana des de la ràdio, des de RAC 105, des del Matina Codina. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Aquestes són les notícies del dia i això és el que heu de saber per arribar informats al Matadero. De moment, el més important és que Florentino Pérez ha guanyat les eleccions del Real Madrid amb un 65% dels vots a favor. El candidat a la reelecció continuarà presidint el Real Madrid més després d'una jornada que ha acabat a 2:45 de la matinada amb els resultats oficials. El rival de Florentino, que va impugnar més de 1.000 vots per correu, ha fet millor paper del que s'esperava i ha acabat amb el 35% dels vots a favor, cosa que no està malament, tenint en compte que aquest tio fa 3 setmanes no el coneixia ni la seva mare. Veurem què passa en els pròxims anys. De moment, Florentino president. Esa florentineza continua allà. I encara a Madrid, el Papa Lleó XIV es reunirà avui amb Pedro Sánchez i farà un discurs al Congrés dels Diputats. Serà el primer pontífex que parla al Parlament espanyol. S'espera que es continuï mullant amb temes com l'avortament o la immigració. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos per part de religiosos. I tot i que el Papa aterrarà demà a Barcelona, avui ja comencen les restriccions de mobilitat. Ahir a Ciutat Vella i a la zona de l'Estadi Olímpic, a Montjuïc. Demà s'hi afegirà el Raval i dimecres tot l'entorn de la Sagrada Família. Per tot plegat, es reforça el transport públic. També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig mortal a la zona franca. Ha passat aquesta nit i hi ha un mort. Segons la Vanguardia, ha estat una revenja entre màfies de l'est d'Europa. I aquesta nit l'Iran ha trencat l'auto al foc bombardejant Israel. És el primer cop des que van signar la treva ara fa 2 mesos, a l'abril. Israel ha interceptat els míssils i ja s'hi han tornat. Els Estats Units han demanat contenció a tots dos bàndols. I el Primavera Sound ha tancat el festival amb la jornada de música electrònica amb Cal Cox, que és un gran DJ, com a reclam principal. Un Primavera per emmarcar amb Olivia Rodrigo, The Cure, entre d'altres. Però marcat també, recordem-ho, pels aiguats que van obligar a cancel·lar, per exemple, els concerts de Bad Gear, Doja Cat i Massive Attack. I aquesta matinada també ha posat punt i final la Patum de Berga. Ha estat amb l'última Patum completa i 2 salts de plens a la plaça de Sant Pere. La consellera de Cultura ha anunciat que proposarà aquesta festa tradicional perquè rebi la creu de Sant Jordi. Home, és patrimoni de la humanitat. Jo crec que ja toca la creu, no? El govern de Suècia, per cert, recomana als pares que no facin servir el mòbil quan estiguin amb els seus fills. També els demana crear espais sense pantalles a casa, això després que un estudi hagi conclòs que l'addicció al mòbil afecta la relació entre pares i fills. I avui torna la festa del cinema. Fins dijous les entrades costaran 3,50 €. Per tant, tothom al cine. I participen una 60 de cinemes de tot Catalunya. En cartellera hi ha, per exemple, Super Mario Galaxy, Torrente Presidente o la seqüela del Diable es vesteix de Prada. No sé quina us agrada més. Jo sé quina li agrada a la Mar, per exemple, que seria el Diable vesteix de Prada. El Lillo aniria a veure Torrente Presidente i em sembla que la resta aniríem a veure Super Mario Galaxy, per dir alguna cosa. I a la resta dels esports, la penya, atenció, jugarà a les semifinals de l'ACB després d'eliminar el Baskonia. L'equip de Dani Miret s'enfrontarà al València de Pedro Martínez després d'una victòria espectacular de 8 punts al Buesa Arena de Vitoria. L'eliminatòria serà el millor de 5 partits i començarà aquest dimecres. Abans, demà, arrenca l'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife. Pel que fa al temps, ja ho hem sentit, avui s'espera un migdia de calor i a la tarda repetiran els xàfecs al nord del país. A veure, he de fer una pausa per la publicitat. Un segundet, si us plau, un segundet, eh? Un segundet. Home, això ja sabeu que estem en família. Aquest

0: No podràs canviar d'emissora. REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140, amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Autovivo Pures.
4: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Pures.
3: Autovivo Pures.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
10: Aquest mes el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet l'Avantguàrdia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
12: Un matina, codina.
11: Un programa fet per persones de carn i ossos.
12: Felicitats pel programa.

0: Ja fa molts anys que ens acompanya Jason Derulo aquí a RAC 105 amb cançons tan potents, tan conegudes i tan bon rotlleres com aquest One to One Me, gairebé 3:15 del matí en directe a RAC 105, 8 de juny, dilluns. A veure com hi ha anat el cap de setmana. La Mar Puga, bon dia, Mar.
1: Hello, my baby, bon dia a tothom. Què tal?
0: Bé, bé, bé. Hem tingut una aventura ara amb la porta, perquè jo...
1: Mira, estic esgotada ja. I no són ni les 7 del matí.
0: Esgotada per què?
1: Perquè he anat corrents a buscar-te.
0: Però si has corregut uns 10 metres.
1: Bueno, però jo no tinc el... jo no faig esport. Bueno, ara sí, el teu una mica més, però no, vull dir que no tinc.
0: Doncs mira, tot això que t'emportes del meu despiste de no agafar la targeta d'entrada...
1: I a sobre em renya a mi, em diu... No, estaves amb el mòbil. Estava jo preparant coses i se'l tenia en silenci, com a bona professional.
0: És que li he escrit el WhatsApp i no em contesta la tia.
1: Ai, senyor. Bon dia, Ernest.
0: Bueno, bon dia.
1: Cap de setmana bé, he descansat bastant. Ja està, és el meu highlight.
0: Però si no has parat, no?
1: No, he descansat, eh?
0: Escolta, que ve el papa demà, eh?
1: No, estic tan feliç. Ahir vaig anar... Sí, ahir vaig anar a investigar el perímetre, vaig anar a la Sagrada Família.
0: Ah, veus com has fet coses?
1: I vindré vestida de papa aquests dies, ja veuràs.
0: Què vol dir de papa?
1: Ja veuràs. Bueno, ja veuràs, ja veuràs.
0: Amb una sotana?
1: Ah, no, t'ho diré. Però jo tinc ja preparat el meu outfit, el vaig a buscar aquesta nit.
0: I un capell d'aquells.
1: Jo estic molt emocionada, amb això del papa. Estic fent un seguiment exhaustiu.
0: Jo t'he de dir que a mi em fa una mica de mandra, eh?
1: A mi no, veus?
0: És que jo ja porto una sobredosi de papa veient tota la visita a Madrid, la missa de Fidelis amb un milió de persones... Què t'ha semblat el pas del papa per Madrid? Avui apareix al Congrés dels Diputats. És el primer cop que un papa es posa allà al Parlament espanyol.
1: Sí, estava el Pedro Sánchez al Primavera Sound mentre el papa estava a Madrid. Em va agradar molt a molta gent. O sigui, m'agrada veure-ho des de casa. M'havia adonat que aquests dies em quedaré a casa a veure'l. I em va fer molt feliç que Antonio Banderas dediqués unes paraules al papa de Roma.
0: Què li va dir?
1: Bueno, va dir que per ell és molt important, diguéssim, l'Església, Déu, que l'ha ajudat molt en el món de l'art, que arte, cultura, va molt de la mano de Dios... Bueno, va fer un discurs maco.
0: Curiós, no?, que parlés Antonio Banderas.
1: Curiós, però maco, va agradar a mi.
0: Un cameo inesperat. Molt bé.
1: Inesperat.
0: Passa un minut a 6:45. Bon dia, matineros, bon dia, Catalunya, amb la Mar Puga. Repassem les efemèrides del dia. Endavant, vinga, va, fot-li.
1: Vinga, començarem dient que George Orwell, tal data com avui, publicava la seva novel·la en 1984. Un número, aquest títol. Igual que el llibre que escric jo, i he pensat... Em va copiar George Orwell,
0: segur,
1: el 84.
0: Sí, té tota la pinta.
1: Vinga, va.
0: Bé, recordeu que la Mar Puga serà segurament el número 1 de vendes al Sant Jordi de l'any que ve, no?
1: Sí, home, de l'any que ve no, però d'aquí 2 o 3 sí.
0: Tu estàs prenent amb calma això de la novel·la, eh?
1: Perquè el protagonista d'aquesta novel·la s'hauria de jubilar per no arruïnar-li, diguéssim, la vida, però ara cada vegada més igual. Llavors, no sé quan el publicaré, però abans del 2030. Vinga, el 1968, tal data com avui, era arrestat als Estats Units el James Earl Ray, que era acusat de l'assassinat de Martin Luther King. I estem escoltant la banda sonora de Caza Fantasmas, perquè tal data com avui s'estrenava el 1984.
0: Buah, m'encantava a mi. Els caçafantasmes.
1: Doncs també...
0: Els dibuixos, no els dibuixos.
1: No, clar. Doncs també el 84, el mateix dia, s'estrenava la pel·lícula Gremlins.
0: Carai, tu...
1: Has vist? Quina data d'estrenes.
0: Curiós. Què més?
1: Doncs que el 2015 The Weeknd publicava Can't Feel My Face. Yeah.
0: Temazo.
1: Oh.
0: The Weeknd, que potser els caçafantasmes tindrien feina amb ell perquè té pinta de fantasmó, també.
1: Té
0: The
1: Weeknd,
0: que recordem que l'1 de setembre actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
1: Oh, per favor, no ens ho perdrem. També hem de registre escoltant l'himne dels pirates, perquè avui és el Dia Mundial contra la Pirateria. I no només això, seguim navegant, perquè és el Dia Mundial també dels oceans.
2: Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena.
0: Són grossos i perillosos els oceans. Anem als aniversaris ja?
1: Anem als aniversaris.
0: Quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar Puga?
1: Avui la presentadora Emma García fa 53 anys, també l'actor Francesc Colomer en fa 29, l'actriu Sònia Varga en fa 76, i anirem amb cantants i són bastant de bandera, començant per la Nancy Sinatra. Oi, oi, oi, oi, oi. Oh! Avui en fa 86 i la que també fa anys, i no sé si segueix en coma, ho he buscat i no ho he trobat, és la Bonnie Tyler, que en fa... Oh! Ja està. En fa 75 i des d'aquí un petó, pobreta, estigui com estigui. Oh!
0: Bons aniversaris, de moment el meu preferit, la Emma García, la presentadora de televisió, que és un dels meus crush.
1: Ah, sí, t'agrada l'Emma, eh? Sí, doncs mira, des, si ens està escoltant.
0: Des que presentava Mujeres y Hombres y Viceversa, que em té el cor robat aquesta
1: és,
0: dona.
1: És molt sexy. I aquest, no sé si t'agrada, a mi no, però fa anys, en fa 48, i és Kanye West.
0: Perfecte. Què diuen els astres, mare, avui?
1: Els astres diuen que avui els signes amb més sort són Lleó, Taure i Sagitari. El Lleó destaca per la seva confiança i capacitat de treure oportunitats. Els taures avui gaudiran d'estabilitat i bones notícies en l'àmbit personal i potser econòmic. I els sagitaris tindran una energia positiva per iniciar projectes i conèixer persones interessants.
0: Doncs ara volem saber com es mouen els cotxes a la xarxa viària. Ens ho explica, com sempre, el Ferran Aràndiga. Bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dilluns, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Sí que parlem ja, com és habitual, d'aquestes retencions, sobretot als voltants i accessos de Barcelona i cada vegada amb més intensitat. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, amb congestió de retruc de 4 quilòmetres en sentit sud de les dues rondes de Barcelona. També des del Vallès tenim retencions ja per la C58 des de Sabadell en direcció a Barcelona, o a la C60 també amb 6 quilòmetres de cues en sentit nord des d'Argentona cap a la Roca del Vallès. Pel que fa al Llobregat, una entrada també ja amb cues habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, guapo. Recordem que serà una setmana complicada pel que fa a la mobilitat, amb tots els talls per la visita del Papa. Demà també hi ha un altre cop protestes dels professors. Diuen que reforçarà el transport públic i també recomana el teletreball.
1: Recomana.
0: Des de la Generalitat.
1: Aquí no el farem.
0: Aquí no el farem perquè és molt difícil fer aquest programa a tothom des de casa seva, sense veure'ns les cares.
1: Sí.
0: 8 minuts i mig i les 7 del matí. Quin és el hit, Marc Puga, per sortir del llit avui?
1: Avui és un hitardo. La Bonnie Tyler fa anys. Avui hem de posar sí o sí la cançó de la meva boda. Jo vaig tenir la sort de conèixer Bonnie Tyler farà 2 anys i pobreta, com no sé si és tan coma o no, i avui fa anys, volem dedicar-li una versió DJ de Total Eclipse of the Heart. Oh, yeah!
0: Oh!

0: Bonnie Tyler, que està delicadota, pobreta, però tot i així hem volgut tornar a escoltar la cançó del casament de la Mar Puga, que és Total Eclipse of the Heart.
1: Yeah.
0: Mira, 5 minuts i mig i arribem a les 7 del matí.
2: Matina Codina. Abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Inaugurant setmana amb el Mulet. Bon dia, Arnau.
4: Ara. Bon dia, Osona, bon dia, Catalunya. Què tal, com esteu, família?
1: Hola,
4: com
1: veu, què?
0: Molt,
1: perfecte.
0: Home, com vols que sí. Estiguem un dilluns? Podent estar al llit, estem aquí al peu del canó, però bé.
4: Contentíssims, també t'ho dic, perquè tenim una feina que ens encanta. Però sí que és veritat que quan sona a les 5 del matí el despertador, dius, hòstia, vols dir que m'he d'aixecar per anar a treballar? Però sí, al final ho fem.
0: Aquest tram de la temporada és una mica gos.
4: Sí, ja.
0: Però, bueno, escolta'm, tirarem endavant, ens agrada.
4: Però aquí estem, no? Ja està.
0: I a més tenim la gran sort de poder parlar amb gent simpàtica i a més il·lustrada, com és el teu cas, Mulet, de què ens parles avui?
4: Bueno, simpàtica i il·lustrada és un altre tema. Escolta, avui parlo d'olors, perquè hi ha una cosa important en una relació que a vegades passa desapercebuda, però l'olor de l'altra persona té molt a veure en si la cosa anirà bé o malament.
0: Ah, aviam, interessant.
4: Perquè l'olor corporal que a mi em pot atraure... o que no, o com genera rebuig, a una altra persona li pot encantar, i sembla que és una cosa genètica. Escoltem el tall de @seitosexología. Endavant, va.
5: Cuando alguien te parece que huele bien de forma natural, tu sistema nervioso está evaluando compatibilidad biológica. Y la zona donde esa información es más densa y más honesta es la axila. De ahí el experimento de las camisetas sudadas de Bebekin del 95, que relacionó olor corporal con atracción. Y sí, el experimento se basaba en oler camisetas sudadas, y funcionó. Y esto va más lejos. El estudio dice que oler a tu pareja con frecuencia se relaciona con mayor deseo. Que alguien te guste por cómo huele no es algo superficial ni irracional. Es tu sistema nervioso reconociendo compatibilidad a un nivel que tu mente consciente no alcanza a ver.
0: Val, però aquí el perfum té alguna cosa a veure? O el desodorant?
4: No, res. És l'olor corporal.
0: Sí.
4: O sigui, no té res a veure amb el perfum. O sigui, si t'atrau l'olor corporal d'aquella persona és perquè genèticament sou compatibles.
0: Sí. Això, aquesta compatibilitat biològica que diu, no? Que això ens redueix no? a la cosa més salvatge i animal, no? Deixant una mica de banda la qüestió racional. Bueno, doncs escolta'm, tindrem en compte.
4: Us passa o no a vosaltres?
0: És el que es coneix com a química.
4: L'heu trobat aquella persona que l'oloreu i dius, hòstia, és que m'atrau molt aquesta persona, la seva olor.
1: Sí.
0: Sí, però sempre queda tapada pel perfumet. Però, bueno, sí, la pell, és veritat, sí.
4: També et dic que els perfums, depèn de la pell, fan una olor diferent, eh?
1: Això és absolutament cert.
0: Escolta, ho hem de deixar aquí, Mulet, perquè hi ha una publicitat. Gràcies, guapo.
4: Endavant, a facturar.
0: Ei, màquina.
6: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi? On sigui?
7: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir nous looks per un estiu infinit. Explora les millors marques com Michael Kors, Tommy Hilfiger i New Balance per menys en una destinació de shopping única. El teu viatge comença a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
12: No, m'ha entrat això.
13: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Ocasión Plus.
15: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
17: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
18: El turisme en família de Rosa dels Vents, aquest Sant Joan, patrocina aquest espai.
0: Bé, d'entrada siguem educats, cordials i diplomàtics, i saludem a tot el personal que ja està entrant aquí a l'estudi. Bon dia, Alan Lillo.
19: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
19: Hola, Ernest.
0: Bon dia, Marc Puga, una altra
1: bon
0: vegada,
1: dia, una altra vegada.
0: Simpàtica, trempada, és que ets com un gínjol, tu.
19: Callarà, brava, carilla, visca. Aplaudiments, vinga.
0: Vinga, aplaudiments, va, aplaudiments. I que serveixin també ja pel Xavi Cazorla, bon dia.
20: Hola.
0: Com esteu tots?
20: Bé.
0: D'aquesta setmana que ve farcieta com una lionesa.
20: Moltes ganes.
1: Quina setmana,
20: jo veig l'actualitat i dic, quieta, eh? Quieta, que venim nosaltres.
0: Així la doma, doma és l'actualitat.
20: Hombre.
1: A mi aquesta setmana em motiva, eh?
20: Li dic, xe, la puteta, eh? L'actualitat, jo a l'actualitat. Yeah. No és que cridi ja, saps?
0: Sí, sí.
20: Hòstia, m'havies patent. No, ja, he ajudat els pantalons.
0: Em vaig comprometre a saludar tota la gent de l'Agrofest d'aquest cap de setmana, on em vaig trobar molts oients de RAC 105, del Matina Codina, molta gent que li agrada el que fem, molta gent que se sent acompanyada, especialment doncs, des de obradors diversos, perquè, clar, l'Agrofest és la festa dels pagesos, agricultors, clar, ramaders de la zona de la Vall d'en Bas, i allà hi ha molta gent que té productes quilòmetre zero que ens escolten des dels obradors.
20: Olé.
0: Croquetes, patates d'Olot, etcètera, etcètera. Vull dir que
21: els hi enviem una forta abraçada i els hi demanem patates d'Olot.
0: I compreu productes de proximitat per donar vida i corda tots els agricultors.
20: Ara.
0: Bé, hi ha molts temes que volem tocar avui, però començarem per tomar Puga, la teva infopuga de cada dia, aquesta hora a les 7 del matí. De què ens parles avui? Aviam.
1: Parlaré d'una parella, d'una relació.
20: Sí. Ja sé qui és.
0: Concreta, una relació.
1: Una relació, una parella, un noi i una noia, que semblava que s'entenien bé, estaven allò, bastant enamorats, no? Parella per sempre, que compartien una gran passió, cosa que no em passarà mai a mi, que eren els animals. Típica parella de... Ai, els gossets, els gatets, els que us parles, Doncs precisament aquesta tendresa pels seus companys, per les seves mascotes, va ser el que els va unir. Què passa? Aquesta parella va començar a conviure, va anar, i aleshores va aparèixer un misteri entre les mascotes, i és que el gos d'ell i el gat d'ella es comportaven com dos personatges de pel·lícules així que són rivals, no? Una miqueta es barallaven tot el dia.
21: Com en Tommy Jerry,
1: sí,
21: per exemple.
1: Sí, més o menys. El gos perseguia el gat.
0: Estaven com gat i gos.
1: Sí, el gos perseguia el gat mirava malament els peixos, o sigui, era com que no es portaven
0: bé. És que no pots tenir tants animals.
1: Clar. Què passa? Que la parella va intentar trobar una solució, va intentar buscar la pau, es van intentar entendre, van intentar que els animals entre ells fessin les paus.
20: Era l'Orient Mitjà, aquella
1: casa. Però, sí, més o menys. Però aquesta guerra, plot twist, va desencadenar que els protagonistes, tot i que s'estimaven molt i el seu amor estava per sobre de tot, van decidir divorciar-se.
0: Ole!
1: Sí, sí. I no era per falta d'amor
0: no
1: entre
0: tant.
1: Ells.
0: No s'estimaven tant.
1: No era per falta d'amor, però van veure que com les mascotes no podien portar-se bé, van decidir que separar-se i que cadascú...
0: I no és millor separar les mascotes. Quina excusa...
1: Aquí vaig.
20: Sí.
1: No, aquí vaig, que molta gent posa per davant els animals a les vides humanes i a les relacions humanes, i jo és una cosa que sé que tindré gent en contra, però no acabo d'entendre.
20: Si tinguéssiu animals a casa, ho entendries.
1: Clar. Sí, tu et separaries,
20: jo
1: de,
20: fa
1: la,
20: un any,
1: de la Helen pels gats?
20: No em separaria de la Helen per res del món. Però jo entenc que si... Imagina't que jo tinc un gat i ella té un gat.
1: I no es porten
20: bé els gats. I ens ajuntem i decidim, ah, papa, i convivència. I els gats es porten fatal. Pues igual has de fer living apart together.
1: És més important, que es portin bé els gats a estar bé tu amb la teva parella.
20: No, però jo entenc que si tu has tingut un animal tota la vida, aquell animal és més família teva que la persona que acabes de conèixer.
0: Si no pots gestionar un gat, que has de gestionar una criatura.
20: I per això jo la tinc ben guardadeta i sense intenció de fer-la servir, Ernest.
0: De què parles ara?
20: Del meu genoma. Del meu ADN.
2: Se ha cortado el pito también, como lo hice
20: yo. No. No, no. No hay sierra suficientemente torcida.
5: Si te lo dices tú, no tiene gracia. Pero torcido.
20: Estoy intentando ser amigo.
2: Te diremos que lo tiene recto para fastidiarte.
0: Recto. M'ha agradat la Mar Puga explicant-nos un conte ja de bon matí.
1: M'ha fet ràbia, m'ha enfadat aquest matí. M'ha fet ràbia, això dels animals m'ha enfadat.
0: De tot el que passa al món, Mar Puga ha considerat que
1: aquesta història
0: d'una parella que es divorcia perquè no es porten bé les mascotes.
1: Hola?
0: Em sembla, la veritat,
19: hola.
0: La gent, mira, i aquest és el titular, la gent és molt blandenga.
1: Digue-ho.
0: És molt blandenga.
22: I està ple d'idiotes, també.
1: I tant, que ho està.
20: Mira, això és el subtítol.
0: Mar Puga, moltes gràcies.
1: No, a tu.
23: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
24: Matina Codina.

0: el pop de les pròximes dècades. Estem parlant de la Taylor Swift, que atrau més multituds que el Papa de Roma i que es casarà d'aquí menys d'un mes amb el jugador de la NFL, el Travis Kelce. I sabeu on es casa, la Taylor Swift?
1: ¿Dónde?
0: És que flipareu, eh?
2: A on?
0: Es casa al Madison Square Garden.
3: Uila, que guapo!
2: Holland, qui té el càtering? Qui li fa el càtering?
0: No ho sé, però crec que podries facturar fort aquí. Són 1.100 convidats.
2: Ah.
0: I ha triat el Madison Square Garden per dos motius, principalment. La primera és que no hi ha finestres i no poden fer fotos als fotògrafs.
2: Ah.
0: Això està molt bé. I l'altra és que té un pàrquing de puta mare pels convidats.
3: Visca el bàsquet!
0: Visca el bàsquet.
4: Condis t'ofereix aquesta secció.
5: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Però ara no parlem del casament de la Taylor Swift, sinó de Florentino Pérez.
6: De l'única persona que pot eclipsar Taylor Swift, de la Taylor Swift dels presidents de futbol, que és Florentino Pérez. Moltes ha guanyat gràcies. Les eleccions.
7: Moltíssimes gràcies.
6: Felicitats.
7: Hola, Madrid. T'ha
0: anat justet, ala, eh? T'ha anat justet.
7: No, per a nada.
6: Per majoria absoluta, amb un 65% dels vots, i us porto un trosset del seu discurs, així com de president electe, i vull que us quedeu amb el final del tall, on Florentino fa una mica un Rajoy quan un dia al Congrés estava llegint el que havia de dir, acaba dient fin de la cita, perquè sí, ho posava el paper, no? Doncs a Florentino li va passar alguna cosa estranya, similar, perquè va acabar demanant una cosa a la gent.
8: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
7: Pues vamos a estar muy orgullosos
2: aplausos
7: de tener a los mejores jugadores del mundo y al mejor entrenador, que es José Mourinho.
2: Aplausos.
7: Sí, queremos también criticar, en este caso, la gestión pésima de nuestro opositor, de nuestro rival, el señor Enrique Riquelme. Abucheos.
2: Bueno, així és més fàcil.
0: Bé, ha guanyat, malgrat estar dos anys en blanc, sense ni un títol a la butxaca, Florentino Pérez, que és un magnat d'aquests vanitosos, que és, a mi em fot un fàstic de Déu, eh?
2: Molt bona reflexió, Ernest. Aplausos.
0: No.
2: Bravo!
0: És que, a més, xutxeja, no està preparat aquest senyor. Però millor, són bones notícies pels aficionats culers. Cazorla, què més?
6: Doncs mira, aquest tall, evidentment, va ser celebradíssim al Chiringuito, però ara vas passar-te tres quarts d'hora rient i dient que bueno que és.
3: És que és boníssim, vale?
6: I poc després, Josep va dir, saps què? Vaig a trucar a Florentino. I sí, el va trucar.
9: Primer intento.
7: A ver.
3: Aplausos.
7: La noche es larga.
9: Con más.
10: A ver.
9: Soy. Hola. A ver, hola, buenas.
10: ¿Y usted?
9: Hola.
10: ¿Pero qué pasa?
9: Oye, Florentino Pérez, con un aplauso desde aquí, desde el Chiringuito. Por la victoria. Pero...
10: ¿Te has dado cuenta qué inteligentes son todos los que me aplauden, no?
9: ¿Contento?
10: Hombre, contentísimo. Porque ya te lo contaré tranquilamente un día que me invites.
9: Cualquier estratega en campañas electorales le habría dicho, hombre, sin ganar una Champions o ganar una Liga, el riesgo de convocar elecciones era brutal. O sea, usted...
10: No, bueno, porque, oye,
9: sí.
10: Entonces, me han votado en todas las mesas, de todas las edades me han votado. Me han ganado en todas.
9: Vale, ¿Riquelme ha sido un buen rival, Florentino?
10: No sé, yo no le conozco.
0: Conozco.
6: Wow. Yeah. Però no sembla ell.
2: Per telèfon sembla un imitador.
6: Sembla una imitació.
7: Sí, hola, buenos días. La verdad que estoy muy contento, coño.
2: És una persona imitant l'imitador, que és el que fem els que no sabem imitar.
0: Ara, és ben bé una taverna, això del Chiringuito. Truca des del mòbil personal de Josep Pedrerol amb l'altavoz. Mentrestant, algú que jo crec que l'està veient per la tele, el puteja i l'està trucant, no sé si sentiu què fa. Es passa tota la trucada anar penjant trucades. Vull dir, és que realment és una cosa com molt arcaica, molt domèstica.
3: I la risa, no? Que m'ha cogit el telèfon i empiezo...
2: Sí?
3: Ahí está, tú.
6: Quin riure fa, eh?
2: No feia tanta gràcia.
3: Florentino Pérez.
0: Aplauso. De no comentar res del rival ni de si ha fet un bon paper o no. Vull dir,
7: no sé quién
0: és l'Al Capone, realment.
7: No sé quién és. Riquelme no sé quién és.
0: Bueno, me han votado en todas las mesas de todas las edades.
7: Bueno, ya está.
6: I acabarem amb el Papa, que ja és a Espanya,
3: Opa!
6: Sí!
2: Ja es nota, eh? Oh. Bravo!
6: Ja ha passat el cap de setmana a Madrid, ja l'hem vist beneint coses, jo l'he vist fent el 6-7, està una mica pesat amb això del 6-7, però el millor document del papa Lleó XIV de la seva visita va tenir lloc a l'avió quan era a punt d'aterrar a Madrid, de tocar terres espanyoles, i li van preguntar de quin equip era.
1: Ah, sí.
11: Y quiero dar la bienvenida también a Madrid, al papa León XIV, que hoy, en el avión que le trasladaba a Madrid, ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Y eso para nosotros es un orgullo y un honor. Bienvenido a Madrid, su santidad, León XIV.
12: Hello, hello. Good. So we're going to Spain. The big question is Real Madrid or Barça?
6: No s'entén molt bé, però el primer diu que no pot dir de quin equip és, però acaba dient, però us confesso que jo sóc del Madrid. Ja, va, molt bé.
2: Oh, és que com a papa de tots, sí. És com l'Illa quan diu de quin equip és. No,
13: sí, no, jo no trobo malament.
2: El papa de tots, però el prebost...
0: Però és veritat que de tots els assumptes que hi ha, geopolítics, no, les tensions polítiques espanyoles, etc, totes les coses que estan passant al món... El més important és, tu de quin equip ets, no?
2: Tant de bo li haguessin dit, la pregunta és obligada. Israel o l'Iran?
0: Exacte.
2: Ara sí.
7: Yo... Esto solo puedo decir una cosa.
6: Sí?
13: A veure...

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
2: Troba'ns cada matí a RAC 105.
3: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
4: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
5: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponès.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Ocasión Plus.
10: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Ben. Escolta, saps què ha fet la Pilar?
12: Què?
11: Doncs s'han dut un cotxe sense pagar.
12: Sense pagar?
11: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
12: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
13: Citroën.
12: Consulta Citroën.
14: Let's go! Hey, I'm Shakira.
15: This is Brittle Boy.
12: Matí.

0: actuaran també la inauguració d'aquest dijous, dia 11 de juny, i no ho faran sols, eh? Evidentment, sonarà el Dai Dai, i també hi haurà actuacions, atenció, d'Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs...
1: Hay algún famoso o no?
0: Sí, mira, Maná. Maná. Ja. M'agrada molt.
1: Hombre.
2: Maná. Sí, sí. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, mira, sóc l'Ernest Codina, el que més matina, en directe des de RAC 105, que fas 40 anys.
3: Sí, sí.
0: Per molts anys.
3: Ester! Gràcies.
0: Estem parlant amb l'Ester Dolot, que en fas 40, que sí? Doncs,
3: sí, sí.
0: Escolta'm, què, contenta o no?
3: Sí, bé, no em puc queixar.
0: És avui que bufes les espelmes?
3: Ahir dia 7.
0: Entenc que ho vas celebrar amb la família.
3: Sí, ens vam anar de cap de setmana.
0: Fixa't, mira que bé.
4: Escolta, algun regalito especial dels 40?
1: Molt bona pregunta.
3: Bueno, això, mira, vam poder anar al parc astronòmic del Montsec. Vaig ser els 40 allà, sí, mirant les estrelles.
1: Que guapo,
4: que maco.
0: Que guai. Que romàntic, no?
3: Sí.
0: Bueno, i menys...
3: Bueno, els nens per allà també, vull dir...
1: Ah, llavors ja no era tan romàntic.
3: A mitja, sí.
0: Bueno, em sorprèn que sento de la Garrotxa, no? Amb aquest entorn, aquest paratge natural tan preciós, on no hi ha contaminació lumínica, que es poden veure les estrelles des d'aquí, decideixis anar a Montsec. Però bueno, també suposo que la Garrotxa ja la tens vista, no? Ja la tens vista, no? La Garrotxa ja està.
3: Ah, exacte. Hi ha més cel allà, es veu més cel.
0: Hola. Escolta, que sàpigues que jo vaig estar a l'Agrofest aquest cap de setmana, aquest dissabte, vaig estar a la Vall d'en Bas i, bueno, vaig menjar de nassos i, bueno, aquí ens escolta tothom a la Garrotxa, sí, ens escolta molta gent aquí dalt, eh?
3: Sí, bona comarca, i tant que sí.
1: Molt bona. Sí. De les millors, et diria.
0: Doncs, escolta'm, res, no sé si has anat mai a MontseInteriors, Ester.
3: Hi havia anat fa temps. No sé si ara hi ha botiga Olot. Crec que no, però bueno, cap problema.
0: Si no, pots anar a Vic, per exemple, que en tenen dues. En tenen dues, i ara estem molt ben connectats pel túnel de Bracons.
1: En teoria, al carrer Sant Rafael número 29 tens una botiga de MontseInteriors a Olot.
3: Doncs mira, veus?
1: Ja
3: vaig anar. Doncs mira...
0: A tota la muntanya de regals que t'han fet aquest cap de setmana, doncs també hi afegim aquest xec de 50 euros. Un petó de tota la família.
3: Vale, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, carinyo. Que t'estima molt tothom. I nosaltres també t'estimem.
3: Merci.
0: 7:24 i que desperta que està l'Ester, eh?
1: Sí.
0: Increïble, tu.
2: Vols el llit ideal?
5: MontseInteriors.
2: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
5: MontseInteriors.
2: El que necessitis per casa teva, demana-ho a MontseInteriors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon, online o a la botiga, i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb MontseInteriors tots són avantatges. MontseInteriors. Busca la teva botiga i inspira't a MontseInteriors.com.
0: I aquesta és la nova dels Amics de les Arts, i es diu Segurament t'estimo.

0: Avançament del nou disc dels Amics de les Arts, que serà l'any que ve, 2027. Aquest és l'avançament, una cançó produïda, entre d'altres, per exemple, pel Joan Borràs, d'Oques Grasses, eh? Continuen celebrant els seus 20 anys i ho faran, per exemple, aquest divendres, dia 12 de juny, al Cabró Rock de Vic, amb RAC 105 com a emissora oficial.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Mònica, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia. De dilluns.
2: Sí,
0: i Déu-n'hi-do, comença a picar el sol ja, que
2: sí.
0: Surt a les 6 del matí i ha rebot aquí en un vidre. Déu-n'hi-do, avui...
2: Rebota en un vidre perquè directament no ens ve el sol.
0: No ens ve directe.
3: No. En Madrid hace frío, però jo estic en Madrid, i avui estic en Madrid.
4: No cal que ens parles en castellà, Jordi.
3: Té un frio que pela, eh?
2: Doncs avui aquí puja la temperatura.
0: Sí, al migdia farà caloreta, avui.
2: Sí, més calor que ahir, amb temperatures màximes d'entre 28 i 34 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent, i ara al matí amb més sol, i després a la tarda sí que s'esperen alguns ruixats al Pirineu, també Prepirineu més occidental, més cap a la banda de Lleida, i avançada a la tarda també al voltant del massís dels Ports. I hem començat el dia amb suavitat a la costa, més fresqueta cap a l'interior, 12 graus ara mateix a Solsona, 13 graus a Vic, 16 a Granollers i també a Lleida, 14 a Girona, 18 a Tarragona i entre 18 i 21 graus a Barcelona. Entre demà i dijous afluixa la calor.
4: Que bé!
2: Notarem que no serà tan forta com la que tindrem avui, per exemple, amb temperatures d'entre 25 i 30 graus, que és una mica el que tocaria aquesta època de l'any, i demà amb algun xàfec, sobretot cap al nord del país i punts de muntanya. Dimecres encara algun ruixat també al Pirineu, però a partir de dijous temps més estable i pinta que divendres i el cap de setmana torna a pujar la temperatura i tindrem un temps tranquil i el sol, i sense pluja.
0: Ja no torna a fer fred fins al novembre o al desembre.
2: Esperem.
0: Ja està.
2: Per tant, home, és el que voleu, no?
0: Ventiladors, pingüins i aires acondicionats.
2: No pots dir pingüins. Has de trobar una alternativa.
0: Mònica, moltes gràcies.
2: Que vagi bé, fins ara.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I aquesta setmana, pel que sigui, el Papalló 14 serà el protagonista. Bon dia, Xavi Pardo.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Abans no arribi demà al migdia a Barcelona, no? Demà a quarts d'una, no? Aterra a l'aeroport del Prat, al Papalló 14. No.
5: Sí, és correcte, és correcte. Vaig estar
6: demà, però no sé.
0: Bé, el cas és que avui encara és a Madrid i es reunirà amb el president del govern, Pedro Sánchez.
5: Sí, avui és l'agenda és la de l'últim dia a Madrid, que farà un discurs al Congrés dels Diputats, que és una mica el plat fort, el plat més polític de la seva visita, perquè en aquest discurs doncs s'espera que faci algunes de les seves proclames que es llegiran, com per exemple la seva posició contrària a l'avortament o a l'eutanàsia.
4: Epa, papa por ole, ole.
5: Haurem d'estar pendents de què digui. Serà el primer papa que parla al Parlament espanyol, i a la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos per part de religiosos. Després, a Madrid ja se'l treuen de sobre, ens tocarà el torn a nosaltres. A Barcelona, de fet, avui ja comencen les restriccions de mobilitat per la visita del Pontífex. Avui comencen els talls a Ciutat Vella i als voltants de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Per tant, són talls de trànsit ja previs a l'arribada del papa demà. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la Marina del Port, a Barcelona. Sí, és una constant, això, els tirotejos. En aquest cas ha deixat un mort. Segons la Vanguardia, ha estat una revenja entre màfies de l'Europa de l'Est. I ja és el segon tiroteig en aquest mateix carrer, el carrer de la Marina del Port, en menys d'un mes.
0: Sap menys greu quan es tiren, quan es disparen entre ells, no? És com,
5: sí, com a mínim, si és entre ells, doncs no fan mal a ningú.
4: Però algú hauria d'estar apuntant qui va guanyant.
5: Qui dels dos bàndols.
4: Clar, no? Jo vull saber qui guanya.
7: Igual ells mateixos han perdut el compte, ja van empat, i ja poden deixar-ho aquí.
4: Ara estan fent de dir un tiro cada un i mai millor dit.
5: Entres en un cercle viciós i, clar, hauran de venjar el mort d'aquesta nit, i llavors, clar, venjaran el segon mort.
4: Si dispares des de fora, val doble.
5: I, clar...
8: Ara, perdoni,
0: que arriba el Xavier García Albiol.
5: Ui, mare meva.
8: No volia trencar aquest ambient de broma, però entre broma i broma la veritat assoma. I a mi m'agradaria dir que us heu fixat que aquests que fan tirotejos o que van amb
0: machets
8: mai es diuen Jordi Joan,
7: com esteu?
8: Xavier,
7: Francesc,
8: bueno,
0: com, Francesc. Com que el Pardo no en parla, deixa'm felicitar-te perquè el Joventut de Badalona
8: a
0: les semifinals de la Lliga ACB.
8: Estem a les semis de bàsquet.
5: Enhorabona.
8: Moltes gràcies, Xavier.
0: Més cosetes, Pardo.
5: Doncs dir-vos que estem molt pendents també del que passa a l'Orient Mitjà, perquè l'Iran ha trencat l'alto al foc per primer cop des de l'abril, bombardejant Israel, que també s'hi ha tornat. Per tant, tenim aquests bombardejos creuats que estan, s'han allargat durant tota la matinada, i també doncs, l'Iran ha atacat Teheran. Perdó, Israel ha atacat Teheran.
4: I ah, també... si no, quin missil més mal tirat, no?
5: Allò, fa llufa, no? El tires
4: amunt
5: i torna a caure. I res, finalment dir-vos que el Primavera Sound, aquesta edició ja és història, una edició que ha deixat els grans directes de The Cure, The XX o Gorillaz, i la sorpresa d'Olivia Rodrigo,
0: sí,
5: en la jornada del dissabte, actuant al costat de Robert Smith, el líder de The Cure, i doncs, estrenant en primícia una cançó, una col·laboració d'ells dos, que molt sortirà al disc de l'Olivia Rodrigo, que surt aquesta setmana.
0: Va fer una actuació de 45 minuts, no? Que ja, sí, ja es rumorejava que podria ser ella.
5: Un concert molt breu, sí.
0: Amb
5: sí,
0: molt poc temps, venir. Dues actuacions de l'Olivia Rodrigo aquí. Ja es pot quedar a viure aquí.
4: Sí, home, sí, sí, ja és nostra.
5: Aquella del Teatre Grec,
0: sí,
5: patrocinada per Spotify,
0: sí,
5: i aquesta del Primavera.
8: Aquesta és del Barça, l'Olivia.
4: Sí, sí.
0: Per cert, que el festival haurà de tornar 14.000 entrades pels concerts sí, suspesos del dijous, no?
5: Sí, perquè el principal cap de cartell el dijous va ser la pluja, que ens va fer la guitza i molt. Va obligar a suspendre els concerts de Doja Cat, de Bad Gyal i de Massive Attack.
7: Estuve jo també.
5: Per tant, tres caps de cartell. Sí, tu vas estar a l'última jornada. A més, vaig estar escoltant una mica l'entrevista que et va fer Radio Primavera i et declares un fan incondicional de Gorillaz.
7: Muy fan de Gorillaz, sí, sí.
5: Que et pregunto, quin disc estàs escoltant últimament? Diu, jo i la meva dona a casa no parem d'escoltar The Mountain, l'últim disc de Gorillaz.
7: I el de Melody, també. Me entró por Melody, lo de los Gorillaz.
4: Las manos hacia arriba,
7: las manos hacia abajo, y como los Gorillaz. És muy bueno.
0: Sí, com acaba la cançó? Perquè no sabem com acaba.
7: Todos caminamos.
0: Todos caminamos.
4: Sí que se l'escolta, sí?
0: Pardo, moltes gràcies.
5: A vosaltres, guapos.
0: 7:34.
6: Busques informació contrastada?
9: America.
6: Rigor, credibilitat.
9: El mandat del poble.
6: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
10: Ai, bueno, no passa mal.
6: Matina Codina a RAC 105.
11: RAC 105 Barcelona.
6: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
12: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
13: Césped Solución.
14: Més informació a céspedsolucion.es.
15: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
16: Escupi.
15: Avui en fem servir moltes més.
16: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
15: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
17: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
18: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
19: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
20: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
21: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: El programa Més Despert de la Ràdio t'explica que la rehabilitació energètica dels habitatges és clau per reduir el consum energètic, millorar el confort tèrmic i reduir significativament la factura anual. Actuacions com l'aïllament de façanes contribueixen a reduir la demanda d'energia, mentre que la substitució de calderes de gas per bombes de calor, l'aerotèrmia, permeten cobrir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema altament eficient. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'ICAEN permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. Sí?
1: Molt ben dit, Ernest. Aplausos.
0: No? Gràcies.
1: Bravo.
0: Moltes gràcies.
2: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Dit això, anem a una cosa molt pràctica, que és saber com se circula per la xarxa viària. Ferran Aràtiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant un accident a la C60 a l'altura de la Roca del Vallès que obliga encara a tallar un carril de circulació en sentit nord, deixant fins a 5,5 km de retencions en direcció Granollers. També parlem de cues amb molta intensitat arreu de Barcelona i els seus voltants, destacant el nus de la Trinitat, amb congestió també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem la AP7 amb cues entre Mollet i Barberà en sentit sud i també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També trobem lentitud pel Llobregat, per la A2 i la B23, des de Pallejà i el Papiol, però també des de Gavà, en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Bona revisió de Kim Petras de l'original de Kate Bush del 1985, una versió que apareix, ja ho sabeu, de la nova entrega de Stranger Things, Running Up the Hill. 3 minuts i mig i 3 quarts de 8, som els del Matina Codina. Volem saber quin és, Sergi Ferrer, el titular d'Impacte d'avui, 8 de juny.
1: Doncs estem a les portes de la selectivitat i us porto un estudi de la Universitat de Berkeley que ha preguntat a 500.000 estudiants, han fet unes proves i ha arribat a una conclusió.
2: Quina?
1: Que és que des que hi ha ChatGPT, les notes escolars han augmentat.
2: Oh, quina qualitat. Mira.
1: Però el nivell dels alumnes ha baixat. Com s'explica això? Bueno, és molt fàcil, no? Es veu que ha detectat un 30% d'increment en les notes excel·lents respecte als nivells previs al 2022. Però què passa? Que si aprofundeixes una mica, tu dius, aquest nano no acaba de saber ben bé el que està escrivint.
0: Yeah.
1: I rasques una mica més i dius, és que això t'ho ha fet el ChatGPT.
0: No hi ha aprenentatge. No? O sigui, aquí la feina dels professors és fer servir l'eina artificial com una calculadora i no pas, diguem-ne, com el cervell pròpiament de copiar i enganxar les respostes.
1: Sí.
0: Em sembla que hi ha una aplicació que si tu hi enganxes un text et pot dir si hi ha una base d'intel·ligència artificial o no.
1: I hi ha molts professors que el que fan és que en l'anunciat el que fan és amb tinta blanca, o sigui, posant la lletra de color blanc, et posen algú trampa, tipus, no t'oblidis de mencionar el Mr. Potato de Toy Story. Llavors, què passa? Que l'alumne copia l'anunciat, ho posa ChatGPT, li deixen el text i tu li entregues un treball on parles de la influència de Mr. Potato a l'Imperi Romà.
0: Molt bona trampa. Sí. En aquest programa no la fem servir la intel·ligència artificial, eh?
1: No. Ni la normal.
3: Tan divertit el Mr. Potato. Li posaves una orella de cop i volta a la boca.
4: És el més important de la notícia.
1: Exacte, s'ha quedat ben bé a la superfície, el tio.
3: La boca a l'orella.
0: Aquest també hi havia la Miss Patata.
1: Sí, la senyora Patata. És molt graciosa.
3: Sí. Els peluts.
1: Estaria mort.
0: Bé, com bé dèiem, no fem servir ni la intel·ligència artificial ni la normal.
1: Ni la normal.
5: Ni la natural. Perquè feu pena.
0: Bé, escolta, anem a bones notícies, que és que la preboda de Dua Lipa i Callum Turner va ser una autèntica reunió d'estrelles a la ciutat de Palermo. Se'ns ha casat ja aquesta dona o no? Aviam.
4: Sí, es va casar en aquesta boda íntima a Londres el 31 de maig, però han fet això de preboda, postboda, no sé què, i ara han fet aquesta mega festa al Palazzo Valguarnera.
1: Valguarnera.
4: Parla.
1: Ho podria
4: dir
1: en
4: italià,
0: ara. Sí, portes des de les 5 llegint. Desperta i encara has dubtat amb el nom del
4: palau. No, sabia que m'ho diries. Porto hores llegint aquest d'això per dir-ho bé, perquè no em digueu.
1: No és fàcil.
4: És igual. Què van fer aquesta festa a les afores de Palermo?
1: Un palau molt maco.
4: Que es va transformar en un escenari exclusiu pels convidats. Van convidar a gent VIP com la Katy Perry, el Troy Sivan, Joe Alwyn, Mark Ronson, entre molts altres. I el més important és que pel casament el principal convidat estrella va ser Elton John.
0: Ostres! Són bons amics.
4: Que va interpretar aquesta cançó Your Song pels nuvis i també hi va haver focs artificials, un banquet sicilià d'alt nivell, la Dua Lipa va aparèixer amb un vestit blanc espectacular, hem vist fotografies i la celebració va reunir prop de 300 convidats, convertint Palermo en un dels centres d'atenció mediàtica mundial aquest cap.
0: Una cosa poc austera en general i aquella por que tenia jo de dir, imagina't que contracta uns músics desconeguts anònims, no?, que cantar davant d'una de les millors cantants del món ha d'imposar moltíssim i ha de generar certa inseguretat i nerviosisme.
4: Correcte.
0: Però clar, si portes aquí l'Elton John, clar, ja no hi ha problemes. Nervis.
5: La millor boda va ser la meva amb Laura Escanes.
4: I tant. Sí.
5: Va ser increïble. Em van asseure a la taula dels pares.
0: Ara, com es nota on hi ha quartos, eh? Fan primer una boda a Londres, després la preboda, després la postboda, després no sé què.
1: Van tancant cascos històrics per un pas.
4: Exacte.
0: Ja, i aquesta gent que fa gires mundials, on fa les noces? És a dir, la lluna de mel de les noces.
1: Ah, segurament, aquí a Aigües Tortes.
6: En Toledo.
0: Bé, Xavi Cazorla, quin és l'àudio viral del dia?
6: Doncs mira, el PSOE estan sent dies complicats, amb casos de corrupció dia sí, dia també, i per això estava compareixent davant dels mitjans, el típic canutasso, val? El jutge Marlaska. Bé, jutge... Sí, era jutge, ara no, ara és el ministre de l'Interior.
5: Té triliri, ¿verdad?
6: Prou! Marlaska. I com l'estaven atabalant una mica preguntes, perquè el seu nom ha sortit una mica esquitxat en algun cas, que aquest diuen que era una mica corrupta, i no Marlaska, sinó que gent corrupta es veu que li rendia comptes a ell,
1: i el seu nom sempre
6: va sortint per allà, li estan fent moltes preguntes i el ministre de l'Interior es va bloquejar una mica mentre estava responent.
7: Lleva
2: que seamos y tengamos un referente en esta materia a nivel internacional.
0: Perdonad.
7: Si queremos saber si limpió usted deliberadamente para proteger a su subordinada.
2: Sí, os voy a contestar. Bueno, voy a... Vamos, bueno, veo más o menos el conjunto de las preguntas que habéis hecho. Creo que he intentado un poco y creo que podré contestarlas a todas en un sentido.
8: Ministra, estamos empezando en la...
2: Sí, pero ya las cuestiones.
0: Voy a intentar contestarlas todas, pero si es imposible entendre que alguien pregunta.
1: És com quan obres sense voler 10 finestres de YouTube i se t'obren totes alhora. Sí.
0: Però m'agrada aquesta faceta piranya dels periodistes, que, hòstia, podem organitzar-nos un moment, no? Fem-ho bé.
1: Sí, sí, no costava tant.
0: Acabarem abans.
1: Ai, que bo, jo voldré tornar a sentir aquest.
9: Increïble, tio.
4: Ai, li ha fet molta gràcia, l'Alan.
0: Crec que...
10: Com se deia l'Ala, que gracioso.
4: Sí.
10: Però, no havia vist un carbo reir-se.
4: No.
1: Sí, home, sí, quan se les cae la gorra.
4: Jolín.
0: No, espera, doncs, ara...
1: Un segon, el tens o no?
0: Sí, sí, sí.
1: Calleu.
2: Lleva... que seamos y tengamos un referente en esta materia a nivel internacional.
0: Antena 3 Televisió.
1: I Televisió Espanyola abans.
0: 7 i 48, mare meva.
11: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Això és el clàssic canutasso, eh?
1: Wow. Oh, sí.
12: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Va, a veure si pots presentar-la. Que amb aquest atac de riure que t'ha agafat, riurem bastant avui.
13: M'ha encantat això, increïble. Bueno,
1: vols que parlem tots alhora?
13: No sé vosaltres, però jo crec que després de 9 mesos era un insult que encara no hagués sonat a la cançó boomer. Stevie Wonder!
4: Oh!
13: Quina autèntica delícia sonarà al matí acudint els propers 3 minuts.
0: Oh, sí.
13: So de 1972. Uau. Una de les més...
0: És manteca, avui, o no? És manteca.
13: Molt manteca. Una mica de funk, soul, rock... Sí. Stevie Wonder! Oh, que elegant que era aquesta!

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: I fidels a la tradició, no faltarà avui dilluns tampoc el repàs a l'actualitat i els titulars erronis al desinformatiu del Sergi Ferrer.
2: Oh, home!
3: Dale.
4: Lleó 14 rebutja educadament la invitació d'Ayuso de visitar una residència d'avis de Madrid. De Madrid al cielo, pero de momento no, gracias, ha dit el Sant Pare. I dimiteix el conseller de Cultura de Madrid per ser incapaç d'escriure Lleó 14 amb números romans.
5: Ostres!
4: S'escribe Kisvi o Kisif, ha preguntat amb la bragueta oberta.
1: Joder! Per què?
4: Perquè és el de Cultura. I a Barcelona, el Papa seguirà les indicacions del govern i farà teletreball per no col·lapsar la ciutat.
5: Molt bé.
4: Connecteu-vos al Microsoft Teams, ha demanat el Sant Pare. En castellà. Les autoritats demanen precaució, això sí, a les famílies amb nens per l'alta presència de bisbes a la ciutat.
5: Oh. Ostres!
1: Està bé.
4: No els deixeu sortir sols, han recordat. I els professors en vaga es fan un embolic i exigeixen a Esther Niubó que beneeixi les aules en català.
5: Ostres.
4: I que posin aire condicionat a la Sagrada Família,
5: oh!
4: Porten molts dies de vaga.
6: Repetitivo el chiste.
4: Cállate.
5: Gracias.
4: Troben a Idealista la casita de Bad Bunny far de la polèmica. Ideal parejas que no se lleven muy bien, posava l'anunci. I Florentino revalida la seva presidència i convida Enrique Riquelme a passejar per Montserrat per acabar de fer les paus. Ja veràs que bonito, ha dit.
5: Veràs que bonito.
7: Fa gràcia. Vol dir res per la gent que acaba.
4: I els pacients ingressats fent quarantena per possible hantavirus confirmen que no ens la poden pelar més, ja.
5: Oh,
4: Hola, enfermera, han demanat. Se'n recorda ningú. I OpenAI confirma que ells tampoc saben què volen dir les sigles GPT de ChatGPT.
5: Oh.
4: Era global no sé què, però no lo apunté, va dir. I acabem amb una última hora. Suspenen el Congrés Mundial de Tòxics i quan se'ls ha preguntat pel motiu responen que, no sé, tu sabràs.
5: Oh,
4: no. No em passa res, tranquil, han destacat els tòxics.
5: Joder.
6: Oh, no me ha hecho gracia.
5: Oh, ahí, se ríe.
1: Gràcies, joder. Sergi.
5: En España.
4: És que ara estic trist.
6: Era mejor lo de Marlaska.
5: Claro. Oh.
1: No, tampoc competeixen els continguts del programa.
5: Compites.
1: Barranques.
6: Sí, claro que sí, esto es una lucha. Claro. Solo gana el mejor, el más divertido.
4: ¿Quién es el más divertido?
6: Tú no, desde luego.
1: Anem a publicitat, ara tornem.
4: Sí, jo no torno.
8: Et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
10: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
3: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi!
3: Al!
14: Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
3: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé!
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
16: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: Peugeot. Si ets una marmota, no pots escoltar la ràdio. Ets un animal. Matina Codina.

0: coneguda, de Madhouse, i amb ells obrim nova edició, la 1069 del Matina Codina, que coincideix amb aquest 8 de juny del 2026, Like a Prayer, Like a Party.
1: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Gràcies a tots els matineros i matineres per sintonitzar-nos, per la fidelitat i per la confiança. Benvinguts al Matina Codina en aquest 8 de juny, que és mandroset, però falten només 33 programes per marxar de vacances!
2: Sí, senyor, com el canal 33.
0: I la son i la desídia del dilluns la combatrem com millor sabem fer, amb música, notícies i el nostre bon humor, amb el segell del Matina Codina, una setmana que pinta mogudeta amb l'arribada demà del Papa a Barcelona, que coincideix amb una vaga general dels docents. També serà la setmana de la selectivitat i de l'inici del Mundial de Futbol. Molta teca i tremendo rebombori que anirem seguint amb el poc rigor habitual d'aquest programa. Per cert, que avui tindrem temperatures bastant càlides al migdia, tot i que demà i demà passat baixen perquè tornen a pujar ja cap a dijous, divendres. Bon dia, Xavi Cazorla.
3: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles?
3: T'he ensenyat que en principi som a 3 dies perquè comenci el Mundial de Futbol. Hey. Un Mundial de Futbol que en principi jo no anava a seguir gaire, una mica d'així de lluny, però m'estan venint cada cop més ganes, perquè ahir, només ahir vaig llegir que, primer, un dels capitans de la selecció de l'Iraq, només posar un peu a l'aeroport dels Estats Units on es juga el Mundial, va ser retingut pels funcionaris d'immigració durant 7 hores.
0: Que guapo.
3: O sigui que la cosa pinta que pot ser una mica divertida de cara a tots aquells països que venen de segons quins països, saps, aquests jugadors, que als Estats Units els molesta. Després també vaig llegir que va haver-hi un tiroteig a tocar on hi ha la concentració de la selecció anglesa.
4: Hola.
3: Que estan tots bé, els jugadors i la gent, perquè clar, suposo que en aquell moment estaven fent balcònic. I llavors, també he llegit que la selecció de Suïssa està entrenant a un camp de futbol de Mèxic on els han posat un cartell que avisa els jugadors que vigilin en una zona del camp perquè darrere d'una porteria hi ha serps. O sigui, és espectacular. Els han posat a entrenar un zoo. És guapíssim.
0: Bé, farem cada dia la curiositat del Mundial a partir del seu inici, que serà el dia 11. Recordem, això serà a Mèxic, eh? Apassionant el primer partit, el partit inaugural. No sé si el veureu. Mèxic-Sud-Àfrica.
5: Hombre.
4: Menjarem uns nachos.
0: A mi només em ve de gust l'actuació de Manai, ja us ho dic ara. Bé, a Sergi Ferrer, aquí dediquem avui el programa.
6: Els socis del Real Madrid Club de Futbol.
7: Historia de agresiones, violencia hacia el rival.
6: Perquè portaven 20 anys sense votar un president, perquè per presidir el club necessites tenir 1.000 trilions d'euros al banc, 90 anys de soci i ser cosí germà de l'Ayatollah Khamenei,
4: pues sí.
6: I ningú complia els requisits, i per fer n'han trobat un. I llavors han votat i per fi han pogut triar un candidat, que és un tio jove, amb un programa propi, innovador, un tio fresc, dinàmic. Estem parlant d'un noiet de 79 anys que es diu Florentino i que morirà un dia al pal del Bernabéu amb una mà plena de diners en un sobre i l'altra mà, doncs, a la cuixa d'algun president de l'Ibex o algo, aquelles coses que fan. Des d'aquí, felicidades, presidente.
4: Muchas gracias.
6: Por muchos años más de nadaplete y de síntomas claros de demencia senil. Aplausos.
8: Felicidades.
0: Está ben tullit, está ben tullit.
4: Agradecimiento.
0: Gràcies, Sergi. Bon dia, Barpuga.
9: Hola.
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
9: Aquesta setmana és top perquè ve el Papa, és la sede, i... Sí. Per rematar, avui comença la festa del cine! Yeah! Sí.
0: Ara t'explicarà la Lillo, que té uns problemes per anar al cinema. Ara t'ho
9: explicaràs. Les entrades estan a 3,50 euros, 3,50 des d'avui fins a l'11 de juny, per tant, fins dijous, i no cal registrar-se ni res, com fa uns anys, ara vas a la taquilla i simplement la compres. Jo vull anar a veure... Todo lo que nunca fuimos, que és una d'amor del Max Iglesias.
4: Oh,
9: i ens podem aprofitar per anar a veure El Diablo Viste de Prada, Michael Jackson, que encara estan en cartellera,
0: sí.
9: I així les veieu barates, perquè la gent no va al cine per no pagar.
0: A mi m'agrada molt Super Mario Galaxy o Torrente Presidente, la tornaria a veure, eh?
9: Home, Torrente per 3 euros.
6: Les crispetes també estan a 3,5?
9: No, les crispetes ja estan a 10, 15.
6: Segueixen ara...
4: El que passa és que, aviam, jo volia anar al cinema aquesta setmana, dic, mira, fantàstic, la festa del cine, però, clar, jo soc de... Bueno, no soc, però visc... Perdó, tampoc visc. Treballo a Barcelona.
9: Mare de Déu.
2: No és malgrat, tio.
4: Ara sí.
9: I què?
4: Clar, volia anar a Barcelona.
9: Sí.
4: Però dic, mira, m'esperaré que passi tot això del papa sí. per anar aquesta ja setmana a la festa del cine. Oh. I clar, la festa del cine acaba quan marxa el papa.
9: Clar, bueno, llavors, ben bé no.
4: Llavors, sí.
9: Que,
4: sí, acaba home, el dijous.
9: Acaba dijous, papa, sí, però el papa marxa dimecres. Dimecres se'n va, ves dijous al cine. Ah, dijous no, no hi ha papa a Barcelona.
0: A més, tota la zona...
9: I avui tampoc.
0: No, pots anar al cine a Diagonal, que no hi ha restriccions de trànsit. Oh. Està aquí al costat de la ràdio, t'hi porto jo, si vols agafat de la maneta. Anem vale,
9: vale, i pots anar avui dijous, que no hi ha papa.
4: Avui dijous?
9: Avui tampoc està el papa, també pots anar avui.
3: No, però, el dia...
4: no, no m'he preparat la queixa, perdona.
0: Sí, liem. És que m'ha dit aquí, diu, m'ha dit aquí fora antena, jo vull anar a la festa del cine, però clar, està tot tallat. Dic, no, què dius?
9: Era tot tallat.
0: És que és alarmista.
9: Bueno, no, òbvio de senyor.
4: No m'ho he preparat.
9: Ja, ja.
0: Bé, avui dilluns, ja podem dir, com deia el Gazzorla, el Ferrer, que Florentino Pérez serà el president del Real Madrid dels pròxims anys davant la sorpresa de ningú. Florentino, su florentineza, direm, va guanyar les eleccions a la presidència, unes eleccions marcades per la compra d'espais publicitaris, sí, la premsa i la no celebració de cap debat electoral, també aquesta campanya que s'ha fet a El Hormiguero o al programa Horizonte, tot plegat una bogeria. Pedrerol, sí. Et veig amb ganes d'editorial avui, eh?
2: Sí, vinga, pon la música, vinga. Hola, muy buenas. Florentino, presidente. Tras una batalla sucia, de mentiras y de bulos, Riquelme no ha podido contra el mejor presidente de la historia.
5: Joder.
2: Ha ganado el mejor.
5: Qué neutral.
2: Ha ganado la clase. Han ganado las 15 Champions.
5: ¡Joder! ¡Wow!
2: En definitiva, ha ganado el fútbol, ¿vale?
0: Bueno, no sé qué digo.
2: Qué contento estoy. Digo, qué contento ¿qué? Están los aficionados del Real Madrid. Yo soy la Barça, ¿vale?
5: Sí, sí.
2: Enhorabuena al Madrid. Enhorabuena a los socios. Bienvenido, Mou. Y tú, Riquelme. Huéleme el culo. Vale.
5: ¿Pero qué digo?
9: ¿Y eso?
5: ¡No! ¿Amb qué has firmat, això?
2: Con el culo. Vale. Está en Black Eyed Peas, ¿vale? Los mejores. Running. En Running, Running, en Running, Running, en Real Madrid.

tros de clàssic dels Black Eyed Peas, una cançó que té 22 anys i un Grammy a la seva esquena, per arrencar la setmana amb ritme. Un altre tamarro, marca de la casa. Parlant de tamassos. Abans

0: Bé, ha arribat el bon temps. Avui tornem a tenir temperatures càlides al migdia, i la Mònica Usart, i us mereixeu tots els matineros un aperitiu com cal. Què vol dir això? Que necessiteu ben a prop unes llaunetes d'olives la espanyola. Per gaudir-les amb els amics, la família, la parella, i sempre amb la espanyola, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Per això, aviat tornarem a regalar també un lot d'olives l'espanyola amb les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, saladetes, les pícares amb jalapenyos més picants, les noves de Gilda, i també el darrer llançament més català que la guita de la Patum, que són les olives farcides d'anxova de l'Escala.
1: Visca Catalunya.
2: M'agraden.
0: 8 i 10 minuts. La deixo acabar, eh? La deixo acabar, mira. Digues que no l'ha fet una com a ningú. L'olla sabrosa, sempre farcida del millor. És la cançó preferida del Cazorla.
2: M'encanta. Oh, sí.
3: Perquè canta com a l'orangután aquell del Libro de la Selva.
4: Sí, sí, o com el Pumba, no sé quin és dels dos.
2: Va, és l'orangután.
0: Cazorla, ja que t'he obert el micro, de què ens parles?
5: Avui us porto un repte, a veure si podeu entendre tots els detalls i matisos d'aquesta gent que estan parlant amb un accent així com tancat de Múrcia a un podcast. Que això en si és, ja és destacable.
1: No te metes con Múrcia, tío.
5: No.
1: Ha salit el mejor tenista
0: Carlos,
1: de la història. Gràcies a Múrcia, macho.
5: A Múrcia, vale. Pues en aquest podcast, aviam si tu, Carlos, també ens pots ajudar, tu que ets d'aquella zona, a entendre el que expliquen aquesta gent.
6: Me sentí más raro cuando ha cagado. Hostia. Una vez estaba comiendo melocotones y me entraron ganas de cagar. Bueno, esto no sé yo si es sitio raro o es sitio... Es que no había otro sitio. En el campo antes para cagar, por el campo.
7: Claro.
6: Y para limpiarme el culo, cogí así un puñado de hierba, porque papel no había. Cogí un puñado de hierba. Pero en el puñado de hierba había tres o cuatro ortigas, que no las vi. Y me hice así y me limpié. Madre mía. Coño, me sentía el corazón, me sentía el corazón me lo sentía palpitar en el mojino. Te lo juro. Estaba allí mi hermano Nazario conmigo, también trabajando. Y salta y me dice, ándame, abate los pantalones, te mira a ver si tiene ahí alguna pega, hombre. Y me bajé de la escalera, me bajé los pantalones.
8: ¿Y quién se asomó allí? ¿Tu hermano se asomó a ver alguna pegada?
6: No, hombre, nadie que se me asomara, me miré yo solo.
1: Oh, buenísimo, este es Paco, el del pueblo, tío.
2: Habla como al Juan de los Chunguitos.
5: Sí, sí,
2: igual,
5: es
2: verdad,
5: es verdad.
0: Bueno,
5: yo
0: te dedico, ho entès bastant.
5: Sí, s'entén bastant bé, s'entén bastant bé. Tot i la manca evident de consonants que ha fet aquest senyor.
0: Bé, el Nazario, que va ser testimoni d'aquesta fregada de cul, no?, amb un grapat d'herbes. M'agrada molt, però crec que és molt descriptiu i té un punt poètic, fins i tot, com ho explica, no?
5: Que et diguin que me sentia latir el corazón, palpitar el corazón en el mojino, és bastant de com li arribava a picar, eh?
0: I el mojino estava escocío, també, eh?
5: Sí, estava escocío. Ara entra a parlar un altre personatge que és com el presentador. Tampoc és que s'entengui gaire més per ser el presentador, però recull l'anècdota.
0: Aquell era el convidat, eh?
5: Sí, sí, sí.
6: Me bajé dos pantalones calocillos y de ahí, y digo, hostia, mira, Nazario, dos hojitas pegadas en el cigarreo del culo del mojino. Claro, me palpitaba el corazón y me sentía las palpitaciones en el mojino. Y del picó que tenía con la ortiga, ¿eh?
8: Claro.
6: La ortiga...
8: ¿Tiene de malísimo?
6: La ortiga pica mucho, hombre.
8: Es lo mejor que hay, ¿tú sabes cuál es la solución más rápida de eso?
6: Lavártelo bien lavado,
8: ¿eh? No, pero en el campo, si no tiene cómo lavártelo. ¿Tú no has visto los perros cuando tienen lombrices que hay que arrastrar el mojino por el culo?
6: Ah, sí.
8: El mojino por el suelo. Pues igual, así, o sea, así. Y se te limpia con la tierra.
6: Hombre, ¿cómo voy a hacer eso? A lo mejor con una piedra, ¿no? Una piedra o algo, ¿no?
8: También es verdad.
9: Es un tonterillo, ahora mismo no puede. Me palpitaba el corazón del culo.
6: Sí, és veritat, em palpitava el
0: mojino. La solució seria fer com els gossos, no? I refregar el cul contra el terra.
5: A la que riuen, però, se'n va tota la capacitat d'entendre l'idioma, eh? Era la capa extra que fa inintel·ligible.
10: És veritat que el presentador no s'entén res.
5: No.
0: M'agrada molt perquè el Matina Codina també és un aprenentatge constant, no? Avui hem donat consells de si ara que fa bon temps i esteu passejant pel camp us agafa, doncs, això, un apretón, teniu les vostres necessitats, doncs sempre mireu amb què us fregueu el cul.
5: Amb què us netegeu el mojino.
0: El nom del podcast no el tenim, Cazorla.
5: No.
3: Sí, es diu...
5: Jordi.
0: És una llàstima perquè jo el volia escoltar.
1: Que bueno. Culos de Murcia se tiene que llamar.
0: 8 i 14, agafa un cagarro.
5: I restrega el cul pel
8: terra. El mojino.
0: Ara tornem.
8: El mojino. Per picar. El mojino.
11: Hola.
12: Hola.
13: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant. Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
11: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
2: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.

0: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Verisure.
2: Matina Codina.
3: Andy B. Rexha.
2: Cada dia de 6 a 11 a RAC 106.

0: Al matí acudirà una xarxa de salvament anímica. Un programa que extén la festa del cap de setmana amb apostes segures a la pista de ball, com aquesta de Faithless, el clàssic Insomnia, ara, amb una mica de xapa i pintura, amb la veu de Bebe Rexha. 8 i 19 minuts, 8 de juny, un dia marcat per les següents notícies Pardes. Bon dia, Xavi.
1: Bon dia, què tal?
2: Les notícies Pardes.
0: Aquesta setmana té un nom propi, no és el de Florentino Pérez, és el del Papa Lleó 14, que avui mateix es reunirà amb Pedro Sánchez i farà un discurs al Congrés dels Diputats, que això és una cosa bastant inèdita, no?
1: Sí, es convertirà en el primer pontífex que parla i s'adreça al Parlament espanyol. S'espera que es continuï mullant amb temes polèmics com l'avortament o la immigració.
0: Sí, i també va renyar els polítics, va parlar de polarització i que s'han d'entendre, que s'han d'estendre la mà i aquestes coses.
1: Perquè ell aboga per la concòrdia.
3: Clar, sabia guapo que digués, parelleu-vos.
1: Jo creo que se peleen, que se peleen muy fuerte.
4: Doncs, no os metáis con el papa, que yo estoy en Madrid, estoy cubriendo la noticia.
3: Que no parlis castellà.
1: Que ens ho pots dir en català,
0: estàs cobrint les eleccions del Real Madrid amb l'excusa del papa.
4: Bueno, sí, però ho sap tothom. Florentino Pérez, ara el papa. Adelante, Javier Pardo.
1: Aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, no? Doncs a la tarda reunirà amb víctimes d'abusos per part de religiosos i a Barcelona sapigueu que ja han començat les restriccions de mobilitat per la visita del pontífex.

0: Arriba demà, avui ja hi ha talls a Ciutat Vella i a la rodalia de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. L'agenda del Papa demà comença a 1:15,
1: sí,
0: que és el moment en què aterra l'aeroport del Prat, i després ja a 1:00 ja es troba amb voluntaris a la catedral de Barcelona.
1: Perquè el Papa agafa, un cop arriba a Barcelona, un taxi o ja l'espera el Papa mòbil?
2: A Madrid van amb un cotxe tancat. No van amb el Papa mòbil, van amb un cotxe tancat. Però es veu que ja en el recorregut ja hi havia fidels allà, com
1: sí,
2: animant-lo. Papa, León, saluda este balcón, que és el càntic que vam decidir que sí, faríem des del matí acudit.
0: Jo crec que anem, vam transport públic.
3: Saps si porta equipatge sí, facturat o no?
0: Agafa la Renfe, que la línia, la branca aquesta acaba de l'aeroport fins a Sants, sí, i de Sants fins a la catedral, al metro.
3: Vale.
2: Nosaltres anirem durant aquests dies la informació extraoficial, les tonteries, aquí al matí. O sigui, sí, les coses importants no...
0: Sobre el tema aquest del Papa, la informació oficial ha estat per tot arreu.
4: La parada és Sants.
2: Molt bé.
3: És bona.
0: Molt ben trobada.
2: Bé, atenció, perquè aquesta nit l'Iran ha trencat l'alto al foc bombardejant Israel.
0: Sí, és el primer cop que, des que van signar la treva, ara ja fa 2 mesos, a l'abril, que hi ha hagut aquest intercanvi de foc. Israel ha interceptat els míssils i ja s'hi ha tornat. I els Estats Units, mentrestant, doncs, fan mans i mànigues perquè la situació no se'n vagi de mare. I estan demanant a tots dos bàndols contenció,
3: yes,
0: i que no juguin amb foc.
3: No, que l'Israel porta 3 mesos amb l'alto al foc bombardejant el Líban.
0: Sí, l'Israel, aquest alto al foc, diguéssim, se l'ha passat una mica pel clatell, perquè els bombardejos contra el Líban han sigut una constant.
3: Fins avui
0: que l'Iran ha dit prou i s'hi ha tornat.
2: I això que estem escoltant és la banda sonora, perdoneu, d'Això no és Suècia, de TV3, magnífica sèrie. Per parlar d'una notícia que, precisament, va del govern de Suècia, que es veu que recomana als pares que no facin servir el mòbil quan estiguin amb els seus fills, tu.
0: Sí, és una bona recomanació. També els demana crear espais sense pantalles a casa. Per exemple, recomanen que a la cuina no hi hagi pantalles. Sigui un espai lliure de pantalles. Això després que un estudi encarregat pel govern de Suècia, que estava preocupat pel tema, doncs ha conclòs que l'addicció al mòbil afecta la relació entre pares i fills.
3: Ah, sí?
0: Que pot contaminar, per dir-ho així, la salut dels fills el temps que els pares passen amb el mòbil. A banda de prendre un hàbit nociu i de prendre uns patrons de conducta reprotxables, doncs també pot perjudicar la relació entre pares i fills.
1: No, perdona, això ja també n'estem fent un gramassa. Vull dir, al final s'ha vist la tele tota la vida...
3: No t'està bé res, Toni.
1: I tampoc passa res. Que ara no es pot fer
2: home,
1: res,
2: sí que
1: tu.
2: Passa. Mira com hem sortit tots els del matí. Oh. Que no estem bé del cap.
1: Altra cosa és que hagis de veure TV3. Això és una merda. Que... això sí que és nociu.
2: Pardo, acabem l'informatiu parlant de cervesa. Hey!

0: Bueno, no sé si aquesta cervesa que explica el Pardo està tan bona, eh? Perquè es veu que n'hi ha una que la fan a partir de restes humanes.
1: Aquesta no sé com l'haurien de qualificar, segurament una IPA.
0: No, sí, és la cervesa preferida del Carles Porta, no?
2: Exacte.
1: Doncs encara s'ha de fer, encara s'ha de provar i veure si és una realitat, però ja estem a mig camí, perquè uns científics han fet servir el llevat, és bastant curiós, el llevat que van trobar a l'intestí de l'home de gel,
2: joder,
1: per fer massa mare.
2: Oh, no. No he entès ni un sol sintagma dels que acabes de dir.
1: Sí, l'home de gel és l'home que van trobar, que el van batejar com a Ozzy, que era un cadàver d'un caçador que va viure fa 5.300 anys,
2: ja sé qui era,
1: i que van trobar l'any 91 congelat als Alps.
0: I ben
1: conservat, tot i ser de feia més de 5.000 anys.
2: Oh. Doncs la música no enganxa gens amb la notícia, Ernest. M'està posant molt nerviós.
0: És igual. Tira.
1: Doncs arran del llevat, perquè van trobar llevat, havia fermentat els intestins d'aquest home de gel congelat de feia 5.000 anys, amb aquest llevat han aconseguit fer massa mare.
2: Però a qui se li acut, això? En lloc de
0: donar el cos a la ciència, el donaré a aquesta empresa.
2: Ostres.
0: Que facin cervesa amb el meu...
3: Molts cursos de Thermomix fan.
1: I ara, després d'haver aconseguit la massa mare, ara els científics han proposat fer servir el mateix llevat per elaborar una cervesa.
0: Tenen tots els que van morir a l'avió de Vive. A l'avió de Vivent, volia dir.
2: Has estat a punt de dir.
0: No sé parlar castellà.
4: Home, com a mínim estarà fresqueta la cervesa, no? Si és d'un congelat.
2: Sí, és bona. És molt bona.
0: Bé, quines coses, Pardo, que ens portes, no sé on ho treus, això. Gràcies, eh?
1: A vosaltres, guapíssims.
0: 4 minuts i arribem a 2:15 del matí. Mamaduixa, tot teu.
5: Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití.

0: El Matí d'Acudina és el millor programa de cada matí per fer una mica de riquiti. Ja sabeu que ens agrada fer riquiti, riquiti, riquiti. La Maduixa, Bruno de Fabricis, que va actuar a la Patum, va ser aquest dissabte. És un màquina.
1: Molt bo,
0: Bruno. Vinga, i ha arribat el moment, ha arribat el moment. El Papalló tancarà avui la seva agenda dels actes a Madrid i ja està fent les maletes per venir demà a Barcelona. Cap a quarts d'una, el Pontífex farà una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre una altra gran pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, com si fos Chris Martin dels Coldplay. El més important és que molts dels actes es veu que tindran dosis de català. Connectem amb el Papa Lleó 14 per saber més detalls de tot això. Bon dia, Santedat.
2: Hola.
3: Bon dia, Matina Codina. Oh. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
3: Hola. Jo sono molto contenti de venir a la vostra terra. Papa Lleó.
0: Bé, de moment ha dit bon dia, Bravo, un aplaudiment. Oh, sí. És tot un honor escoltar-lo, estimat pontífex. No sé si és conscient vostè que després del bany de masses a Madrid li espera un altre bany de masses a Barcelona. No sé si té ganes de venir a la nostra terra.
3: Molta, molta, molta.
1: Mira, festa, festa.
3: Barcelona és bona si la fossa sona.
0: Sí, bé, finalment parlaran català. Ens han dit que sí, oi? Quines són les seves paraules preferides?
3: Xiu-xiu-aixa. Maduixa. Aixopluc. Valiga, valaga. I gamberí.
0: Bé, una mica les clàssiques, però què és gamberí? Perquè gamberí sí que no el tinc.
3: El teu cul amb un fanderí. In nomine Patris. Et Spiritu Sancti. Amén. El Senyor és amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit.
3: Amb un al cort inglès.
2: Què diu?
3: Podeu sentar-hi.
1: Sí, sí, perdó, però no ens havíem aixecat. Perdó.
0: Això m'ha passat molts cops a mi, Sammy. Sí. Bé, per fer-nos una mica la idea, vostè demà anirà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i dimecres farà la visita a l'Abadia de Montserrat i a la Sagrada Família. Ho dic bé?
3: És correcte.
5: Sí, escolti, sap què? A causa de la seva visita a aquests dies anar a treballar per la ciutat de Barcelona serà molt difícil.
0: Clar, baixa el PIB. Baixa el PIB. Puja el PAP, el Papa, i baixa el PIB.
3: È corretto también, Cabezzoni.
5: Grazie.
3: Ma il mio papa, mobile necessita la massima sicurezza possibile.
2: Yeah, yeah. No, è alla porta.
3: È per questo che la città sarà tagliata per tutto arreu.
0: Molt bé. Mira, arreu, català, molt bé.
3: Cioè, se mi permette una broma evangelica.
5: Sí.
3: Questa settimana in Barcelona se montarà un Cristo.
0: Sí, ens agrada que tingui sentit de l'humor.
1: Sí, Lleó.
3: Grazie, mainata.
0: Bé, ara el deixem que acabi la seva jornada a Madrid, i l'esperem amb els braços oberts a casa nostra.
2: Sí.
0: Quan passi pel carrer Rosselló, faci el favor de mirar un dels balcons que fa aturada, que hi haurà la Mar Puga.
2: Sí, t'estaré cridant,
3: D'accordo, d'accordo. Mi fissero se c'è questa ragazza in un balcone, la Mar Puga. Que quan la veig no se m'arruga.
1: Ala,
3: Saluti del Papa.
1: Que marrano.
3: Saluti del Papa Lleó.
2: És que sempre em diu coses guarres.
1: Que cerdo.
3: Jo voy a ser el rei de Lleó.
2: Això és una pel·li.
0: Marc Puga, pots repetir, sisplau, el càntic que faràs des del balcó del carrer de Rosselló?
2: A veure, jo tenia el Papa León, te quiero mogollón,
0: sí.
2: Però aquí vam dir Papa Lleó... No, Papa Lleó... Mira aquest balcó.
0: Saluda aquí al balcó.
2: Papa Lleó, saluda aquí al balcó.
4: Papa Lleó,
2: saluda aquí al balcó.
1: Saluda el campió.
3: 6-7, 6-7.
2: Això, torna a fer-ho, a veure. Hey, it's Taylor Swift.

0: Quin discasso, que s'ha tret a la màniga la Taylor Swift, es diu Life of a Showgirl. Des d'allà, per exemple, hem escoltat el de Fero Ophelia, o aquesta que és la nova, que es diu Opalite. Per cert, que la Taylor Swift es casa el 3 de juliol i ho farà, ho hem dit aquest matí, al Madison Square Garden de Nova York. Que és un recinte tipus Palau Sant Jordi, no? T'imagina't que, jo que sé, la Mònica Usart, la Mar Puga, es casés al Palau Sant Jordi, no? Per evitar, doncs, que els paparazzi facin fotos perquè no hi ha finestres, i perquè els convidats, sobretot, tinguin molt lloc per aparcar.
1: És el que faré.
0: Anem a ser del temps. La nostra bruja... Brúixola, volia dir. La nostra brúixola... Exacte, anem a fer el temps. Gràcies, Mainat. Sí.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: No, tinc una tendència a complicar-me la vida.
3: La bruixa,
0: No, és que fixa't, com és el subconscient de traïdor,
4: Només hagués calgut que haguessis dit la bruixa avorrida, també. A sobre.
0: A veure, Usart, per tots aquells que estan desconnectats del temps. Avui puja una mica la temperatura, però tornarà a baixar,
3: Exacte. Avui pugen entre 2 i 4 graus aquests termòmetres, amb unes temperatures més elevades, sobretot cap a les comarques de Ponent, 33-34 graus de màxima, i a la resta entre els 28 i els 32 graus. Amb sol ara al matí, després a la tarda amb alguns xàfecs. El Pirineu, Prepirineu, sobretot la banda més occidental, la banda de Lleida, i avançada a la tarda també al voltant del massís dels Ports. Però com deies, demà baixant els termòmetres, no ho has dit, oi? O sí?
0: Sí.
3: Ho has dit, Que baixaven els termòmetres.
0: No m'escoltes, Mònica.
3: Bruixa!
0: Ho veus com ets una bruixa, no?
3: A bruixa la calor. Demà, dimecres i també dijous, amb una temperatura, podríem dir, més normal per aquesta època de l'any, entre els 25 i els 30 graus. Demà encara amb alguns xàfecs, de nou Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, a la resta més clarianes. Dimecres també amb algun ruixat aïllat al Pirineu i a partir de dijous més estabilitat i al cap de setmana torna a pujar la temperatura.
4: Molt bé, puja, baixa. Avui la temperatura aquesta setmana...
0: Va, ja ho ha dit, Francesc.
4: Es produeix un conegut com a Dragon Cantarometri.
0: Alguna cosa més, Mònica?
3: Temperatures actuals, entre 20 i 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona, 17 a Banyoles i 19 a Arenys de Mar.
0: Doncs vinga, traurem els ventiladors una altra vegada. Gràcies.
3: Molt bé, apa, adéu.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I ara us portem una mica de salseo amb la Mar Puga, perquè hem d'explicar que l'Almudena Cid, que és l'exparella del presentador Cristian Gálvez, s'ha fet superviral aquest cap de setmana.
6: La gimnasta que flipes,
7: superviral, sí, gimnasta. I la polèmica va començar aquest cap de setmana quan a l'Almudena Cid li van preguntar una vegada més per la seva relació amb Cristian Gálvez, una relació que van tallar fa 5 anys, vull dir que queda bastant enrere.
0: Un lustre.
6: I encara li van preguntar.
7: I encara li pregunten els d'Europa Press i aquests mitjans del cor. Doncs ella no va callar, va esclatar davant dels periodistes durant un acte a Vitòria, després que una vegada més li insistissin sobre Cristian Gálvez.
8: Mira, te voy a hacer yo una pregunta.
9: Cuéntame.
8: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? No. Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años, que me tenga que enfrentar a esto después de 5 años, y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Pero vamos, espero que reflexionéis también un poco. Duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Sí, amb dos ovaris. Amb dos ovaris. Està molt enfadada, però per respecte als periodistes no se'n va.
7: No, i ho fa amb molta elegància i la tia diu les coses com les pensa, com són, perquè
0: també,
7: és veritat.
0: També, perdoneu, ja que s'ha fet la pregunta, deixa'm sucar una mica de pa, perquè som un programa morbós en el fons del matí.
4: Suca, jefe.
0: La pinta que no ho té superat,
7: Joder. No, jo crec que sí.
0: No, perquè a mi em pregunten sobre un ex que tinc... Jo me n'enfoto, me n'enric. No m'enfado. Perdona. Jo, a mi em pregunten sobre un ex de fa 5 anys i ho diria amb un to divertit, de cachondeo.
7: Home,
0: de pena, però no hi ha res més a preguntar, carinyo
10: meu. Sí, però jo crec que això va més pel fet de que les dones normalment acaben sent sempre parella de o exparella de, independentment de la trajectòria que tinguin.
7: Sí.
10: Aquesta tia és una esportista d'elit i la pregunta del periodista és: i tu, exnòvio, o què? Sempre, joder, no he fet suficients coses a la vida.
0: sobretot que a ell no li pregunten res.
10: A ell no li diuen
0: res. Com si ella
10: res.
0: No tingués prou categoria, no?
10: Ell és Cristian Gálvez i ella sempre serà l'exparella de Cristian Gálvez. Oh. I amb aquesta pedra l'han d'arrossegar molts anys.
1: A ell no li pregunten perquè com era el del passapalabra abans parla molt ràpid i no l'entenen.
7: Però el tema és que això no es queda aquí, eh? No només ella es fa viral per aquestes declaracions i coincideix que aquest cap de setmana ha sigut l'aniversari de la seva parella actual, de la parella actual de l'Almudena Fit, que es diu Gerardo.
0: Rayal Gerardo.
7: Verodia, sí, no sé qui és.
10: Veus però per què no és el marit d'Ala?
7: Bueno, és Gerardo Verodia i ella fa un post a Instagram amb fotos amb el Gerardo i posa: siento que este revuelo haya coincidido con tu cumple y encima que no estamos juntos para celebrarlo. En mis palabras también había respeto hacia ti.
0: Debo estar contenta amb aquest nano.
7: I li fa un textazo d'amor i ell li contesta un textazo. Però vull dir que ella, pues mira, no ho ha fet allò que en un altre moment, un altre famós... passar desapercebut un moment que s'ha fet viral i ella no, doncs ho parla com amb tota la naturalitat. Sí,
4: molt bé, personalitat al poder, les dones al poder.
7: Ara,
4: molt bé,
7: molt bé,
4: l'Almudena Fit, un aplaudiment.
7: Reina, hombre.
10: Vostè primer.
4: Està bé, de senyoros, home.
7: Home, tan senyoros.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
7: No, a tu.
0: 4 minuts i 3 quarts de 9, quan tornem de la publicitat, l'Alan Lillo ens portarà uns àudios fantàstics del més vist a la tele aquest cap de setmana.
9: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
11: Alto, guapo, simpático y con dinero. Rex en 5 Barcelona.
9: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
12: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
13: Autovivo Cures.
14: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a autovivo.es.
13: Autovivo Cures.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
18: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
19: Let's go!
20: La teva música,

0: Nois, va, un moment, que ha començat el compte enrere. D'aquí a menys d'un mes, el Barts Festival arribarà al poble espanyol. Rock, pop i tota una diversitat de gèneres musicals que convertiran el poble espanyol en el centre de la cultura viva d'aquest estiu. No hi faltis concerts de Laxan Busto, Joan Dausà, Xinova, ZZ Top, God Save the Queen, que és un tribut a Queen, i, per exemple, M Clan. Entre molts altres més en concert, la programació va del 28 de juny al 25 de juliol. Per tant, escolta'm, si tu vols passar bé i no vols que t'ho hagin d'explicar, vés a viure-ho tu mateix, tu mateixa, perquè l'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival. Entrades disponibles, no perdeu el temps que s'acaben, barts.cat, barts.cat.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: A veure si els embussos estan tratando bien a nuestros conductores matineros. Quan vulguis, la crònica de les carreteres. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada avui dilluns amb fortes retencions habituals, moltes d'elles als voltants i accessos de Barcelona. Tot i així, hem de destacar que tenim actives diverses incidències. Parlem d'un accident a la B10, concretament a la ronda litoral, a la zona del Far, que en sentit Llobregat provoca aturades de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Per altra banda, també tenim un altre accident a la C58 a l'altura de Terrassa, que en direcció a Barcelona doncs provoca cues de fins a 3 quilòmetres amb els vehicles al voral. També tenim una avaria la ronda litoral, però cap al nus de la Trinitat, que talla un carril de circulació provocant també 3 quilòmetres d'aturades. Per últim, també tenim aturades de més de 5 quilòmetres encara a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès, que en sentit Granollers deixava fa una estona doncs un accident que a hores d'ara ja s'ha enretirat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment. Reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem?
0: I així sona la més nova dels Catarres.

0: Alta càrrega emocional, emotiva, els catarres que continuen arrossegant una gran parròquia de fans. Ho vaig poder comprovar jo mateix aquest dissabte a l'Agrofest, en què la gent cantava a ple pulmó cançons com aquesta, que és una de les noves. Diumenge sense drama, els catarres! A RAC 105 aquest estiu els podreu veure, per exemple, al Canet Rock, al Pirata Beach Festival, al Festivalot, a l'Orriu Sona, o en ciutats com Terrassa, Badalona, Girona, Sant Feliu de Guíxols o Roses.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: 11 minuts i les 9 del matí. Agafem el comandament i mirem la tele.
2: Vinga, vinga, som-hi!
0: Hola, Lillo, bon dia!
3: Vamos,
2: mira, comencem amb el Chiringuito, perquè ahir Florentino Pérez ja sabeu que va guanyar les eleccions del Madrid, de matinades, sí. Va allargar bastant la cosa.
0: Per sort de tots els culers, perquè aquest home està decrèpit ja,
2: Sí, sí, sí, sí. Recordem que en aquest programa el Pedrerol no va donar veu a Enrique Riquelme, l'altre candidat, en cap moment.
0: No.
2: Ni 20 segons li va donar de...
4: No fos cas que se li enfadés al Florentino.
0: Se li veu el llautó d'una hora lluny.
2: Exacte, i ahir a la nit, després de guanyar les eleccions, amb l'eufòria i tot plegat, Pedrerol va trucar en directe...
4: Oi.
2: Des del seu propi mòbil.
0: Sí, i amb l'altaveu.
2: Amb l'altaveu.
0: I mentre el trucava tothom a ell.
2: Exacte.
0: Al Pedrerol.
2: A Florentino Pérez van trucar, que... Atenció a la veu de Florentino, perquè semblava un, com un imitador, no? O sigui, una paròdia del propi Florentino. Oh.
5: Primer intento.
6: A ver. La noche es larga.
5: Dos más.
7: A ver.
5: Soy... Hola. A ver, hola, buenas. Hola.
7: ¿Pero qué pasa?
5: Oye, Florentino Pérez, pon un aplauso desde aquí, desde el Chiringuito. Por la victoria. Pero...
7: cuenta qué inteligentes son todos los que me aplauden, ¿no?
5: ¿Contento?
7: Hombre, contentísimo. Porque ya te lo contaré tranquilamente un día que me invites.
5: Cualquier estratega en campañas electorales le habría dicho, hombre, sin ganar una Champions o ganar una Liga, el riesgo de convocar elecciones era brutal. O sea, usted...
7: No, porque, oye, sí. Entonces, me han votado en todas las mesas, de todas las edades me han votado. Sí. Me han ganado en todas.
5: Vale, ¿Riquelme ha sido un buen rival, Florentino?
7: No sé, yo no le conozco.
0: Joder. Wow. Quina falta de respecte per part de su florentineza a l'Enrique Riquelme. Quina poca elegància, no lo conozco.
8: Que no conocía poca gente, es cierto. Que yo
9: no conocía a nadie, este señor.
8: Pero felicitar al señor Florentino Pérez por la victoria en las elecciones. Chingale, güey.
10: Usted aproveche el micro, que es el últim dia que parlarà aquí.
8: Ya lo veo. Muchas gracias por todo.
10: Mira, preguntaría al Víctor Font si ha tornat a parlar aquí.
8: Ya, bueno, muchas gracias.
0: Bueno,
9: ¿usted quién es?
0: Un magnat vanitós que, si jo crec que sigués perdut, perquè és un tio que clarament no sap perdre, el Florentino Pérez.
9: No,
0: si ja se li nota la cara. Jo crec que aquest tio, amb l'edat que té, i tal com el veig de feble, potser s'hi hauria quedat, eh?
10: Home, potser, sí, de la tristor. Li treus la feina i es penseix com una flor.
9: No, per nada, como mínimo 4 años más.
0: No, perquè ell, que ja té diners, ara només vol poder i visibilitat.
4: Ara, si mires la foto de la junta directiva de Florentino, no sé si t'aguanten 4 anys aquests,
0: És una llar de jubilats.
4: Ola, és molt bèstia, El més gran té 96 anys, O sigui, el més jove, vull dir que és...
0: Però ve una etapa complicada, perquè continua Florentino... ve Mourinho, no sé,
10: és
0: com tornar, no sé, el 2013-2014.
4: Sí. Estar rabiando de mi todos los años que esté en el Madrid, que van a ser 2.
2: Que torni Cristiano.
10: Sí. Ara, com el Mourinho li foti el dit a l'ull en el Hansi Flick, li fot un hòstia que l'empadrona a Sant Petersburgo.
2: Anem al programa I ara queda, la 2CAT, on Sílvia Abril va entrevistar Carles Sanz, l'actor del Tricicle, que va dir que pateix, a veure si ho dic bé, proposagnòsia, que és aquella cosa de no reconèixer les cares.
10: Ah, això li passa al Sergi. Jo ho tinc autodiagnosticat, però jo és veritat que jo conec algú, puc estar una estona parlant amb algú, si me'l trobo en un altre context, amb una roba lleugerament diferent, vamos, em torno a presentar. M'ha passat moltes vegades presentar-me 2 cops a la mateixa festa, a la mateixa persona.
2: Doncs mira, Carles Sanz també li passa el mateix que tu, Sergi, però es veu que Sílvia Abril es va sumar a aquest tema per dir que ella, el que li passa, sí que reconeix més o menys les cares, però no se'n recorda gaire del passat d'aquestes persones, de les relacions que va tenir amb aquestes persones, i té un truc. Atenció.
11: He de conèixer molt a la persona perquè és ella.
12: Quedem fatal. En una estar en una presentació o roda de premsa i passar-me per darrere al repre i dir-me, directora d'Antena 3, José Carlos.
11: Jo a vegades, qui és? Perquè veus un que et ve de cara, hombre, jo, qui és?
12: Jo oblido les cares i les coses negatives que em passen a la vida. Però fins al punt que tinc contactes al mòbil, no l'agafis, et va fer mal.
3: Ho veieu?
13: Sí, sí.
3: No coger. Tinc altres que és, em va fer pupa. Insulta'l si despenges. Però és que jo sóc molt despistada.
13: No l'agafis, que sí. es va morir.
3: M'he trobat a persones que fa anys que no em parlen i el que em surt és... Ei, fulanito! Han arribat a girar cua i marxar. I jo faig... Ai, clar, si no em parlava... No, però com és el cervell?
13: Sí,
3: per què
13: sí,
3: passen
13: sí,
3: aquestes
13: sí, sí.
3: coses?
13: Pues jo em passa això, també.
3: Prosopospàcia, no?
13: Prosopagnòsia.
14: Veus, ja no me'n recordo.
0: Prosopagnòsia, que per mi és un eufemisme de ser un despistat i no, oh, i no tenir memòria.
14: No, no, no.
15: No, jo crec que és quan xungo. Coneixes amb molta gent, perquè a mi em passa molt d'anar a l'estartit d'un estiu a un estiu i no en recordar mal a la persona que ve i haver estat de festa amb aquesta persona l'any passat. Sí. I jo crec que quan coneixes amb molta gent arriba un punt que... Si no tens un vincle com diari o sí. que vas veient, rutinari, t'oblides.
0: I a mi, a sí. mi això em passa també molt, perquè jo crec que sóc un tio molt sociable, que coneix molta gent, perquè volto molt.
15: Exacte.
0: Que per educació, no sé si he de canviar el xip amb això, eh? La gent ve amb una eufòria a saludar-te, sí. com si et conegués moltíssim,
14: clar.
0: No? Que sap greu dir que jo no me'n recordo.
15: I tu què dius?
0: Llavors no continuo la conversa com
15: ah,
0: si...
15: Ah, no, jo també.
0: Home, sí. com estàs? Que
14: tal? Sí. Sopen junts, passen la nit junts.
0: Que passi, que passi ràpid... Sí. Saps? I a vegades se'n veu la cara de circumstància i em pregunta, no te'n recordes, oi? I dic, doncs mira, no.
4: I diu, sí, oh, sí.
0: No.
4: I segueixes
0: sí,
4: no, el teu cervell demanant-li, no, va, digue'm sí. alguna cosa, digue'm informació de qui és aquest, que no costa tant.
0: Em sones molt, però m'hauries de fer una mica de memòria, sí. refrescar la memòria.
14: A mi em sí. passa veient sèries, començo una sèrie amb l'Helena, per exemple, sí. de veritat, i potser la protagonista o el que sí, i he d'anar parant i dir-li, aquest és aquest?
0: Joder,
14: que no, que és un conyazo. I allà se n'enrega, però ja no riguis més perquè hauré d'anar al metge oh, i em dirà que tinc alguna cosa. No. A part del que tots sabem.
2: Sí.
15: A part?
2: Sí, ja sabem lo que tienes entre no, las piernas.
0: Però això també pot ser una mica... No té per què ser un trastorn, sinó falta de concentració.
14: No, perquè jo em concentro molt, t'ho juro, Ernest. I quan estic mirant una sèrie, de veritat, perquè dic, intenta memoritzar els personatges, però com la protagonista, en comptes sí. del que havia recollit el porti suelto, ja és com... Claro. Estic veient el Simpson.
2: Ojo també les pel·lis que de vegades agafen protagonistes que s'assemblen molt entre si,
4: exacto.
2: Eh?
4: Exacto. Ja. En una sèrie salen 5 o 6 chinos, però no pongáis tantos y son iguales.
2: No,
4: vale,
2: no dic per això,
4: hombre.
2: No dic per això.
4: Claro, a mi me pasa, no es verdad.
2: Calleu, que sona Plats Bruts. Acabem amb unes declaracions del Dia Lliure de RAC1, que ens ha cridat molt l'atenció, perquè les ha fet l'actriu Mònica Glaenzel, qui va interpretar l'Emma, la mítica Emma.
14: Ah, vale.
2: Que ja comença, suposo que a ella mateixa no li agradarà que ja li diguin, home, la mítica sí. Emma, eh? Per què? Doncs perquè aquest paper la va fer super coneguda, però també li ha jugat molt males passades.
4: Ai.
2: Tant que ningú la fitxava per treballar d'actriu.
16: Després són els mateixos de la tele que et diuen, no, és que no et podem agafar perquè tothom encara recordes massa.
17: Ostres, això t'ho han dit, eh?
16: Sí, clar.
17: Ah, no podies fer tele perquè estaven reposant
16: bueno,
17: Plats
16: no,
17: Bruts
16: no,
17: que encara
16: no podia,
17: funcionava.
16: Però que, deia, que no, gent... sí, vas molt bé perquè paper, però és que encara veig l'Emma. Jo pensava, doncs, deixa de reposar.
17: Més de la merda, sí, més de la merda.
16: Vale, soc molt popular, això potser m'impedeix trobar alguna feina, però és que jo no estic vivint d'això.
17: Ni tan sols
16: d'un
17: company. Però has tingut èpoques que no has pogut treballar.
16: I tant.
17: Llargues.
16: Força. Jo he tingut plan B, plan C i plan D.
17: Ah, sí?
16: Sí.
17: Què eren?
16: Jo he fet moltíssimes coses. He fet de tot. De masovera, de gent que té propietats. He ajudat a la meva germana amb les motxilles. Vull dir, puc fer riscos laborals. Soc tècnica en riscos laborals. La meva filla sempre em diu, quan estàs fent teatre o estàs fent tele, estàs més feliç. Ah. I clar, és el que m'agrada.
2: És fort, això, eh?
14: Clar, però ella no cobra cada vegada que posen Plats Bruts a TV3, no?
0: Es veu que l'última...
15: Home, sí, no, algo. Cobren tots,
0: es veu
15: tots,
0: que l'últim cop que ha cobrat alguna cosa de drets van ser 50 euros.
2: Això passa amb el Ramon.
18: Que és, bueno, és l'actor Ramon...
0: El Ramon sí, de Plats Bruts.
18: Ramon Zamora, el mític locutor de Ràdio Bufarull. Bueno, quan veig l'actor, penso, mira, el Ramon.
14: El Lluís Villanueva, vols dir tu, sí, que no es diu Ramon a la vida real. Jo, tu saps, no?, que hi ha personatges...
15: És maco, aquest noi.
0: Ahir vaig començar a mirar 33 dies del Carles Porta, que és la ficció basada en el clàssic de... Bueno, clàssic, en el cas de Brito i Picatoste, eh? I també surt... Un de Plats Bruts, que ara no em surt.
14: El Pol, l'Estaski.
0: El
14: Pol.
18: El Pol.
0: El Pol de Plats Bruts, sí, sí, sí. Que és un gran actor, també.
14: Sí, a mi em va passar amb el Ross de Friends, que després fa una pel·li, que és un general, o una sèrie, Band of Brothers, crec que és. I llavors és un general i comença... Ah, todos firmes, tal, i el calla, Ross.
0: Ja, costa molt prendre-t'ho seriosament. Vull dir que sí que és veritat que t'encasillen una mica. Jo, per exemple, ara, a mi em costaria molt... presentar un programa que fos mínimament seriós.
14: Ja, hauries de fer la Emma de Plats Bruts, tu.
0: No, vull dir que no, que prefereixo que els oients no prendrien seriosament, suposo.
2: Ai, tant, fixa't. A mi m'agradava molt el Marujito, que era el periquito aquell que tenia.
14: Sí, i no ha tornat a treballar, tampoc.
2: No, l'han fitxat més, el Marujito.
4: Està encasillat.
0: doncs ho deixem aquí, eh? 2:09. Gràcies a l'Alillo.
2: A vosaltres.
19: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el

0: Fora de la classe per xerrar massa.
1: Ernest, aixeca el braç quan vulguis parlar, si us plau.
0: Ara, aquella professora l'escolta per la ràdio cada matí. Matina Codina, amb el xerrameca de l'Ernest Codina.
2: No calles, no, el dia no, de xàtxera.
3: Tiri, tiri, tiri.
4: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
5: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a lineadirecta.com.
6: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
7: Ara a Lidl, síndries sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
10: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
10: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
12: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
13: Jo tinc al cap tota l'estona això.
14: Toca, toca, toca!

0: Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
1: Ocasión Plus.
2: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Ben. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot. Hey guys, this is Bruno Mars.
6: A RAC 105.

0: que maca que és aquesta cançó, eh? El Bruno Mars més romàntic i pastelós des del disc The Romantic. Risky Doll, d'aquí un mes i dos dies farà el primer de dos concerts al Metropolitano.
1: On... Sí, el mejor estadio del mundo, que juega el mejor equipo del mundo.
2: Sí, donde no habéis ganado ningún título.
1: El equipo que os eliminó de dos competiciones.
2: Sí, pero no sirvió de nada.
1: Partido a partido. Mejor eliminatoria.
0: Vete a tu pueblo. 9 i 7 del matí. Bon dia, Marc Puga.
3: Bon dia, què tal?
0: Com cada dilluns, ara repassem la gala de Tu cara me suena.
2: Oh, no!
3: Sí!
1: Claro.
3: El vostre moment preferit de la setmana ha arribat.
2: Ostres!
3: Gala 8 ja, anem cap al final, no?
2: Sí, que bé, que bé.
4: Actuó Irene Junquera, ¿verdad? Una de las actuaciones, ¿no?
2: ¿Ah, sí?
5: La del Chiringuito, aquella.
4: Sí.
3: Ah, sí, és verdad. Sí, sí, sí, va venir.
0: Jo només tinc ganes de saber què ha fet aquesta setmana el Jesulín de Ubrique.
3: Mira, és que justament obrirem amb Jesulín de Ubrique perquè ha fet el seu primer canvi de sexe en el programa.
2: Ho
3: fa molt bé.
0: Quan fan això, passen per quiròfan, també, no?
3: No. Imita la Daniela Romo, que potser pel nom no la coneixeu, però per la cançó...
2: Avui no.

0: Estava tan mono.
1: Joder, sort que ha cantat això de la tornada, perquè estàvem tots mirant-nos en pan.
2: Però veu de dona no fa.
0: Bueno, intenta, i a més, no té vergonya i ho fa superbé. De fet, al Llàcer li posa un nou.
3: Bueno, li posa un nou, perquè jo soc com la mare, és que li posa molt d'allò, no té vergonya.
0: No
3: és veritat que el veurem com si fos tontet, perquè sempre és canta mal, no baila, però li posa ganes, pobre tonto.
0: No, pobret, no dius això. A més, fa gràcia perquè durant l'actuació porta com unes plomes i tota l'estona li entren a la boca i ho passa molt malament.
4: Ai, pobrecito.
0: Se'l fa traient i els pèls de la perruca.
4: Yo tengo eso de las plumas, también lo tengo yo.
0: Ah, sí, eh?
2: Per tant, Jesús Llobregué va cantar una cançó que és per borratxos.
0: Jo no te pido la luna.
2: I no va fer malament segons el jurat, no?
0: No, a veure, el van puntuar baix. L'Àngel va valorar una mica com...
1: 9 sobre quant?
0: 12. O sigui, puntuant del 4 al 12, tu cara més suena.
1: És que, vale? Mira que intento pujar-me a la tu cara més sueneta.
0: No, perquè els altres li posen 4, 5, 6, en blanc com baix.
2: Va, que
0: la setmana que ve,
2: sí,
0: imita a M. Clan, Jesús Llobregué.
1: Ah, sí. Molt bé,
0: sí. I a l'Aníbal Gómez, que és un altre dels concursants que està a tu cara més suena, imitarà a Jesús Llobregué.
1: Ostres.
0: Amb el Coat. Sí.
2: La matriòxica d'imitació.
0: Això serà divendres.
1: S'ha equivocat, serà... el Jesulín hauria de fer de Jesulín i l'altre de Meclan.
0: No, perquè l'imita, l'imita. Oh. Vinga, anem al preferit del Sergi.
1: És el J. Cabello?
0: J. Cabello. Ho fan molt bé i el puntuen molt alt perquè realment s'assembla a qui imita, que és Ricky Martin.
2: Oh!
0: Home!

0: Molt ben trobat, perquè clar, comença el Mundial aquesta setmana.
1: Ah, claro.
2: Són molt intel·ligents, tocar amb espionages músics.
3: Hi ha un gran equip darrere.
2: Doncs sí, hi ha un gran equip.
4: Per intel·ligents no són, si tens el Gessolini fas cantar una altra una cançó.
0: Ho comentaràs tot avui a la secció de tocar amb espionages.
4: Si tens el Gessolini, per què fas cantar una altra de Gessolini si ja el tens allà?
5: És igual, doncs no vegis el programa.
3: Però que té raó, escolta, perquè sigui, ella no vol dir que
0: l'anàlisi... Perquè és un programa d'imitacions.
2: No és un programa... Perquè
0: et posis al nivell de la Marta, Sergi, que esperava algú més...
3: Mai he estat a un nivell que no sigui el de la Marta Ernest.
2: El J. Cabello...

0: A banda de la veu, fa molt bé la imitació com balla, com, bueno, està perfecte, ja està guapíssim. Ah. I aquest divendres, és que és un galot, divendres, per això estic repassant aquí sí, l'imita, perquè aquest divendres el J. Cabello farà a l'Elvis Presley.
1: Ostres!
0: Home, no, és que és molt gros, eh?
2: Uau, molt!
0: És molt gros. Ho farà molt bé.
3: Però jo
0: molt.
3: Crec que ha d'esgotar molt fer l'Elvis Presley, perquè t'han de fotre una perruca que pesa 4 Home. Quilos, no?
2: I aquell... El mono aquell blanc.
3: Exacte, allò és una...
4: Haurà de moure les cames, perquè aquest tio era molt elèctric, no? L'Elvis Presley.
0: Sí, exacte. Veurem com ho fa. Vinga, anem amb el xavalet argentí, el Martín Savi, que és una monada, i imita a Survivor.

0: arriben 8, 7 tuits. Queda una mica pel mig, però el xaval s'ho passa bé i està molt guapo.
1: I això és l'important, que s'ho passin bé.
0: Home, doncs és un, sí, és un programa que per mi és molt important, el no tenir por a fer el ridícul.
2: La festeta, no? La festeta. El,
0: no és fàcil,
2: el més important aquí, és participar.
0: Per mi, aquí estem, aquí rieu i tal, però... O sigui...
2: Però no eliminem ningú aquí.
0: Cada... No, sempre són els mateixos. Ah,
2: llavors, quina gràcia té, no?
0: Que puntuen del 4 al 12 i sí, un guanyador.
2: Sí, però què guanyes?
1: És un casal de famosos.
0: Pues diners, i a cada gala guanyen 3.000 euros.
2: Però
0: i
2: has de donar a una ONG,
0: els donen a una ONG, clar.
1: És un casal, és Rosa dels Vips. Els tenen allà ballant i cantant, els hi pinten la cara i al final venen els seus pares i se'ls emporten a casa.
0: Joder. Seguint la línia que aquest divendres us estic dient que fan una gala increïble, Martin Sabinita a Queen.
3: Home!
4: Sabe que ho fa.
0: Home, Elvis Presley, Queen, sí, Jesús Lindobrick, quina
2: gala. Potser estan posant unes actuacions poc, poc al nivell dels concursants, no? Perquè, hòstia, imitar aquí el mític Freddie Mercury
0: serà
2: una...
0: Ho farà bé. Sí, aquest nano és tenor.
2: Que no, que és la cançó original.
5: Això és l'original.
2: Tia Marta.
0: El Martin Sabies cantant d'òpera, eh? O sigui, vull dir que té veu, que el tio té xorro i que ho farà bé.
6: Escolta, i el tonto del Fuentes no l'eliminen?
0: No li diguis tonto al Fuentes. Sempre me n'insulta, la secció. El Fuentes presenta. Vinga, i anem, acabarem amb la Paula Cups perquè guanya la gala.
7: Ups.
0: I a més, Cups, sí. I a més, dona el premi a... Posa en valor la salut mental, els suïcidis, ara, les depressions. És una gala molt emotiva i la Paula Cups guanya imitant a...
7: Ups.
0: Rei.
2: Bona.

0: Molt bé.
1: I a més la coreografia la fa, us convido a veure l'actuació, busqueu-la perquè ho fa superbé.
2: A quin moment canta aquesta noia?
1: Està cantant. I a més,
2: els coros, només.
1: No, era ella. I a més no ha guanyat cap gala, és la primera gala que guanya i s'ho mereixia, ho fa molt bé. Li posen gairebé tots els 12 i a més de jurat no està la Lolita aquesta setmana. Ostres, ha vingut la Pastora Soler.
3: Ah, perquè ha sigut tàvia, tieta o
1: no sé, però no ha vingut. I aquesta setmana la Paula Cubs invitarà a la Olivia Rodrigo.
3: Aquesta no s'assembla.
2: No, és que aquesta és l'original.
3: No, és l'original.
1: Quin agòvio.
3: No entenc, aquest programa no s'entén.
0: No, nosaltres tampoc.
2: El que no s'entén és com tens el coco. Perquè tu només fas que despista tota l'estona.
3: Jo pensava que això era una actuació.
2: Bastons a les rodes tota l'estona, estem intentant explicar una gala i tu anar fent preguntes de merda.
0: T'he de dir, Ernest, que a mi que ella repregunti a mi em va bé per entendre el programa,
2: Bé, Olivia Rodrigo, que sóc l'artista del moment i la cantant sorpresa de Primavera Sound, una dona que ens té el cor robat. Alguna cosa més sobre la gala de Tu Cara Me Suena?
1: Bueno, que la Leonor Lavado imitarà la Paula Cubs. O sigui, com aquesta gala,
3: una altra cosa que no s'entén.
1: Concursants,
3: imiten
1: a concursants
3: si tens la Paula
1: que estan concursant.
3: Clar, tens la Paula Cubs i posen una altra i imita la Paula Cubs. Però si ja està ella, que ho faci ella, que farà millor.
1: És la gràcia del format, perquè imiten a gent.
0: És doble feina.
2: No cal
1: comencis. Marta, que espessa avui.
0: Sí. És una despesa en maquillatge que no cal.
2: Marc Fuga.
1: Ernest.
4: Moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies a tu, únicament en aquesta secció. Sí.
2: De veritat, m'esgotes.
1: A mi m'esgotes.
3: Marc, l'esgotes.
2: Per cert... Voleu saber aquí, ara que parlem de gent que canta, en aquest cas no és cap imitació, és ella mateixa
3: això,
2: cantant una cançó seva.
3: Sí,
1: és.
2: No. És una altra imatge viral del cap de setmana, que és la Maya Montero, que com sabeu està de gira amb l'Oreja de Van Gogh, després de tornar-s'hi a unir com a cantant principal. Aquest cap de setmana, el dia 6, van fer concert a Albacete i ha tornat a cantar malament. És un tuit d'una persona que comparteix un vídeo d'una cançó de l'Oreja i diu: és

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: La Maya té la sort de que aquestes cançons, les cantis com les cantis, sempre, o sigui, sempre agraden.
2: I les canta el públic.
1: Sí. Crec que, clar, es pot permetre, entre cometes, no, fer-ho tan malament, en el sentit que el públic t'ho cantarà a sobre i li agradarà el concert.
3: Però estem d'acord que no ho fa bé, estem d'acord amb això.
4: Sí, sobretot, quan arriba la tornada és com una mica ho salva, però al principi, aquest tros...
3: Se'n va una mica de nota, no?
2: Una mica, diu.
3: Bé. Passant, també veig que està, té la pell molt, molt estirada de tots els liftings que s'ha fet i tal. I jo crec que ja no és el mateix, saps?
1: Pobre
3: no,
1: o sigui,
3: la, pena, que és la cavitat vocal i com la sonoritat. I
2: la gent està pensant, su cara me suena també, no sé de què.
3: Gràcies, Mar.
1: No, a tu.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Nou disc que surt de l'Ariana Grande el dia 6 de juliol. Mentrestant, recuperem aquest seu clàssic que es diu No Tears Left to Cry.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Estem trucant la Yaiza.
3: Ay, qué nervios.
1: Cogerà el telèfon. És una petició de matrimoni. Si
4: no ho diguis, és spoilers.
5: Calleu.
4: No lo va a coger.
1: Silenci.
5: Calleu. Calleu!
6: Ningú ha parlat.
5: És veritat. Són els nervis.
1: Yaiza. Bueno, molt bé.
4: Contestador.
7: No està disponible.
1: Doncs no està disponible.
4: Deixa-li el missatge al contestador.
1: Sí, home. Sí.
6: Tornem a trucar o què?
1: No,
4: sí, provem, no?
1: No,
4: és que és molt important.
1: No, tornarem a trucar després. Perquè així ho acabarem de preparar tot, perquè això ho volem fer bé. És una trucada preciosa del Josep.
4: No facis spoilers.
1: No fem spoilers.
4: No, ja els has fet abans.
1: I què?
4: Pues que ja passa
1: res. Pues s'ha d'advertir a la gent.
4: No, però imagina't que està escoltant. Important. Imagina't que l'oient està escoltant i ara no vol.
1: Imagina't que agafa el telèfon. I això ja hauria sigut l'hòstia, ja.

0: Imagina't. Ja, però és veritat que si ho has escoltat ja ho sap.
1: Pensa, buf, ara no em va bé, passo.
2: Clar, potser no l'ha agafat expressament.
3: Va, tornem a provar. Va, provar.
2: Vinga, va. Alan, perquè... marca bé. Calleu!
3: Bé, per cert, que aquesta és la trucada de llet nostra. Recordeu que a finals de mes, entre totes les trucades que fem de 9 a 10 del matí, despertant algú, doncs farem un sorteig d'un superlot de llet nostra. Ja va, si l'agafa la Iaiza, que m'està fent patir.
2: Calleu!
4: Ai. Oh, que pesat.
3: De veritat, eh? Iaiza, Iaiza, bon dia.
5: Bon dia.
3: Soc Ernest Codina, el que més matina.
5: Hola.
3: Saps per què et truco, Iaiza?
5: No.
3: Val. Et truco de part del Josep.
1: Qui és el Josep?
3: Qui és el Josep?
5: El meu home.
0: Ah. Val.
3: D'on sou vosaltres?
5: Som de Campredó.
3: De?
1: Sampador.
5: De Campredó.
1: Ah, quasi.
2: Vale.
5: Sí, Tortosa.
3: Tortosa, molt bé.
2: Al costat del bon preu.
3: Escolta'm, el Josep ens ha escrit un correu electrònic a desperta@rec105.cat per... bueno, amb un text que et llegeixo directament, val? I tu flipes i ja està. Va, aviam.
1: Que maca.
3: Estàs pesadíssima, Marta, avui, eh?
2: Ernest, no ho espatllis.
3: No, és ella.
2: Passa d'ella.
3: És que em desconcentra, collons. Aviam. Iaiza, hi ha moments a la vida que mereixen aturar el temps i avui... En Josep ens ha demanat ajuda per fer-ho aquí al Matina Codina. Aquest missatge és per tu, Iaiza. En Josep vol que sàpigues que des que estàs al seu costat el món és un lloc millor, eh? Que li has ensenyat el que és l'amor de veritat i que gràcies a tu cada matí té un sentit nou. A mi m'hauria agradat més que fos gràcies a nosaltres, gràcies al Matina Codina, però gràcies a tu, Iaiza, eh? Diu que ets la seva brúixola, la seva pau i que sens dubte ets la dona de la seva vida. Però per sobre de tot, per sobre de tot, calleu! Et vol donar les gràcies per la joia més gran que compartiu, que és el vostre fill.
1: Fixa't.
3: Diu que ell és el reflex del vostre amor.
1: Claro.
3: I en Josep sap que et tornaria a escollir en cada vida, en cada univers i en cada camí que hagués de recórrer. És per això, Iaiza, que avui, davant de tot Catalunya, tota l'audiència de RAC 105 que ens està escoltant, et vol fer una pregunta que podria canviar el vostre futur.
1: Ostres.
3: I aquesta pregunta és... Iaiza, tu et voldries casar amb en Josep?
5: Sí, claro que sí.
0: Oh!
5: Sí!
0: Ha dicho sí! Que fort!
2: Uau!
0: Que maco!
3: No sé si havíem fet mai una proposició de matrimoni des del Matina Codina, no? Si havíem demanat la... No sé si és que en Josep s'ha cagat a les calces o volia buscar una manera especial de fer-ho. No?
0: Quina responsabilitat, eh?
3: És una bona idea que ho preguntin els del Matina Codina i així si diu que no, doncs mira, jo agafo les maletes i me'n vaig de casa.
0: Només ho escolta.
3: Val, has dit que sí. La pregunta és per què et vols casar amb en Josep?
2: Ara, pensa tu.
3: Vinga, tenia.
5: Pues perquè ell també és l'amor de la meva vida i... Perquè jo vull passar tota la vida en ell.
3: Què té d'especial la vostra relació? És a dir, se't veu molt enamorada i molt emocionada en aquests moments. Voldria saber què és el que t'emociona de tot
2: sexe?
3: Això. Perquè a mi, per exemple, si em demanen matrimoni, jo més que plorar segurament marxaria per potes.
2: Molt bé, Ernest.
4: Maco, també.
2: Procurarem també gravar-ho.
3: Endavant, Iaiza. Explica'ns.
5: Ell m'ha canviat la vida, m'apoya, és el meu motor per a seguir endavant.
2: I Iaiza, quants anys fa que sortiu, o mesos o setmanes, depèn de l'ull?
3: Tenen un fill.
2: Bueno, jo què sé, 9 com a mínim.
5: 9
2: anys.
5: Sí.
3: Ostres, si haguessin sigut 9 mesos, vaia Diana, no?
2: Vaia... Sí, sí, clavat. Igual el casament és conseqüència d'a, no?
3: Escolta'm, doncs ara ja... En Josep ja té el sí, ara us haureu de posar d'acord per buscar una data, no?
1: Ara, a partir d'aquí ho feu entre vosaltres, ja nosaltres ja no entrem a organitzar el casament i això.
2: No, no.
3: S'ha quedat sense paraules, la Iaiza.
5: Sí, sí, ja ens apanyarem nosaltres.
3: Molt bé. Doncs això, buscar una data i un lloc. T'agradaria, Bodorrio, una cerimònia així més de tipus íntim?
5: Sí, més íntim.
2: Clar,
1: sí
2: senyor.
4: Bodorrio íntim.
2: Escolta, i parlant de llet, no? No li hem de regalar els...
3: Sí. No li hem de regalar res. Entres al sorteig d'un lot de llet nostre a finals de mes. Vale? Escolta'm, que sigueu molt feliços i... Visca els noves! Un petonet, Iaiza.
0: Felicitats, guapos.
5: Vale, gràcies.
3: Bueno, i gràcies al Josep per donar-nos aquesta responsabilitat. És un tio que és temerari inconscient.
2: Sí, que guai,
3: perquè podria haver sortit tot molt malament. Sí. I ha sortit mitjanament bé.
6: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: 5 hores de ràdio matinal. Que voldries que en fossin més? Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
8: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi? On sigui!
9: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
11: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a Skoda.es.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna i...
14: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.

0: a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
2: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
3: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.

0: Una cançó que m'identifica molt perquè, com el Dràcula, a mi també m'agrada molt sortir a nit, especialment el cap de setmana, perquè entre setmana no puc permetre, per raons evidents, que és aquest horari infernal que tenim els que fem el matí a Codina, que ens llevem a les 4 del matí.
1: Ai, sí.
0: I fins a les 11 aquí en directe.
2: Ets un cigalero. Yeah. Com està el Pau de Pons? Que no fa temps que no el veig.
1: El qui?
0: Molt
2: Pau
0: bé.
2: De Pons.
0: El Pau de Pons, meravellós i magnífic com sempre, també de gira per Catalunya, com els grans artistes. 9:33. Bon dia, Mònica Usart.
3: Hola, bon dia.
0: Hola.
4: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Aquest migdia, atenció, sí, perquè pot ser que us torni suar a la xella.
3: Oh! I jo sé

0: Bon tribut a la Aitana, eh?
1: Sí, que sapigueu que la meva filla l'altre dia em va dir que la mestra cantava aquesta cançó.
2: Ai, pobra.
0: Però la versió teva.
2: Sí. Pobreta. Pot ser que l'Elna ho digui aquesta faceta de la seva mare?
1: No va dir res respecte a aquest tema. La cançó no li sembla malament. Encara li fa gràcia, crec.
0: No, però aquest programa té la virtut, la particularitat, que pot convertir un èxit com és Superestrella d'Aitana. No... en una cançó que no sé com definir, val? Però que després també els nostres oients canten la versió de la Mònica Usar. No?
3: Sí. Recordes de la versió meteorològica.
2: Vaig a compartir-la a les stories perquè la gent que no l'ha vist la pugui trobar fàcilment.
0: Exacte. Perfecte. No cal, eh? @RAC105. A veure, Mònica Usar, setmana amb contrastos una mica tèrmics.
1: Sí, puja la temperatura.
0: Fred no farà.
1: No. Es normalitza. Avui estarà per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, uns 4 o 5 graus per sobre, màximes que es mouran entre els 28 i els 34 graus, però entre demà i dijous baixa la temperatura i tindrem màximes de 25 a 30 graus. Aquesta tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu sobretot més occidental, més cap a la banda de Lleida, i avançada a la tarda també algun ruixat al massís dels Ports. Demà també alguns xàfecs en punts del Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona. Dimecres algun ruixat aïllat i dijous, divendres i el cap de setmana més estabilitat. I a partir de divendres torna a pujar de nou la temperatura i el cap de setmana
0: perfecte,
1: farà més calor.
0: Perfecte, perquè estem en època de festivals. Aquest cap de setmana recordem amb RAC 105 d'emissora oficial Cabró Rock. Per tant, no pinta pluja ni tempestes,
1: no,
0: ni hi ha amenaces.
3: Podríem
0: no.
3: dir que el Papa Mòbil no haurà de posar els neteja parabrises.
0: No, els parabrises. No es diu neteja parabrises. Es diu parabrises a seques.
2: Sí.
0: O, a mi m'agrada més el llimpia. Perdoneu, eh?
2: No,
0: jo sóc un gran defensor del català, però hi ha paraules que les hem d'abraçar.
1: Sí. Abracem-nos.
0: El límpia. Sí.
2: És molt més ràpid. I després, tot el temps que guanyes no dient neteja parabrises, l'aprofites per altres coses.
0: Sí.
4: És com salpicadero.
0: Quan has dit neteja parabrises, que és com ho diu el Francesc Mauri, se t'han cagat 4 ocells.
2: Exacte.
1: Ja veus.
3: Molt bé, i a més a la velocitat que ho dic jo, encara som-li 2 o 3 ocells més, eh? Vull dir que neteja parabrises.
0: És l'època aquella d'anar cada 2x3 a l'autorrentat, sobretot pels mosquits a la matrícula. Ara. Tot i que jo recomano no rentar-lo perquè així, no rentar el cotxe ni la matrícula, perquè així quan salta el radar
1: no
0: es veuen els números.
5: Serà que no hi ha matrícula darrere del cotxe. Que
2: no, perquè també està brut.
4: Està ple d'idiotes.
1: Que està brut de venir
0: però que jo vaig marxar enrere als llocs. Ho deixarem aquí perquè ja estem una mica perdent el nord, desvariejant una mica. Gràcies, Mònica.
1: Adéu.
0: I aquest estiu, on ha d'anar en família la gent a passar les vacances?
1: Posa-la als vents.
0: Molt bé.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

l'estadi Bernabéu. Ara es fan tots al Metropolitano, però a veure si finalment se li fa una llei ad hoc al Florentino Pérez perquè pugui acollir més concerts. Tot pinta que no, eh? Bé, aquesta cançó acalorada que dona pas a una última hora al respecte de l'actualitat de Quico.

0: I aquesta la poses per acabar la sessió, entenc, no?
1: Esta es para que se vaya ya todo el mundo a su puñetera.
2: Qué maco, lo mismo ya mismo.
0: No, però amb una mica d'autotune, a mi em sembla resultant. La veritat, Quico Motagarcés, no t'enfadis. No t'enfadis, no t'enfrontis tant, perquè a mi aquest punt quillo que tens té i que m'agrada una mica.
3: Perquè... Clar, perquè no deixes de ser un quillo d'Osona.
0: Jo també sóc una mica quillo, però hòstia, llavors et fas viral, però no sé.
1: Qué buena, tío. Aparte me ha regalado ahora Mr. Saxo Beach, que también me encanta.
3: Toma.
1: Alexandra Stan.
3: ¿Por qué es cansa mientras parla?
0: 3:15 del matí, som al Matina Codina, RAC 105, començant setmana, la segona d'aquest mes de juny, carregat de coses. I de festa també. Sí, Alexandra. Dale, dale, dale, dale.

0: l'Ernest Codina.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
3: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
4: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
6: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem!
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
11: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Autovivo Punès.
15: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona.

Jackson 5, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Una cançó que s'ha convertit en l'himne del despit. Més o menys tots hem tingut alguna relació amb algú que considerem perles. Una perla. Sí, tu també, Lillo?
1: Sí, una perla de mucho cuidado. Sí,
2: ah, sí?
1: Terrible. És aquella que us vaig dir que gràcies a la meva mare, que em va escoltar un dia plorar, em va dir, deixa-la d'una vegada.
2: Ai.
1: I a partir d'allò, tot i que jo estava enamoradíssim, vaig dir, la paraula de la meva mare va per sobre.
0: Però què et feia aquesta
2: senyora,
0: noia?
2: La senyora
0: Pinya. És a dir, quina era l'actitud tòxica o
3: era,
0: aquesta cosa que et va confrontar, diguem?
3: Que era gui, ara llorava.
1: Bueno, bàsicament que estava sortint amb un noi, ella.
2: I ah, quin susto! Estava saliendo con un hombre, Alan, que era gui.
0: No, deixeu-ho explicar. Deixeu-ho explicar la història.
1: Calleu. Ella tenia una relació.
2: Que maca.
1: I de cop i volta ens vam enamorar, nosaltres.
2: Fixa.
1: I clar, evidentment, això no podia seguir així. Jo era l'amant, constantment.
2: Clar.
1: I va haver un moment que dic,
0: insostenible.
1: No puc seguir.
2: Això no és de perla, això és de manual, que clar, mai et deixaran, mai et deixaran,
1: no,
2: està amb la mà.
1: Perquè,
2: no, i que la perla ets tu a la història del noi.
1: Perquè quan la meva mare em va dir no t'està fent cap bé i tal, i vaig dir, pues mira, gràcies al teu comentari, ara sí que la deixo. I quan li vaig dir que la deixava, va dir, ara sí que deixo el meu nòvio. I el va deixar en qüestió de mesos.
2: I llavors ni un ni l'altre.
1: Ni un ni l'altre, però me n'alegro. Això sí.
0: Escolta, un dia farem un repàs a les perles que han passat per la nostra vida. Penso que pot estar bé.
2: Vale.
0: Bé, en qualsevol cas, hem escoltat la Rosalía, que aviam quan pot reprendre els seus concerts, que recordem que ha hagut d'anul·lar dos concerts a Miami i un a Orlando perquè per assumptes familiars. Què més en sabem d'això, Marc Pogà?
2: No sabem gaire cosa més, només que ha aterrat a Barcelona i que anava vestida de negre. Han destacat molt els fans amb la seva germana. Per tant, creuen que és
0: alguna
2: cosa greu.
0: Pot
2: ser
0: greu.
4: Jo tinc una teoria, que si vols ho empalmem amb el següent contingut. Perquè no sé si sabeu que hi ha hagut un tiroteig a Zona Franca, a Barcelona.
1: Sí, un altre cop.
4: Casualment, just quan la Rosalía estava venint cap aquí, per temes familiars.
1: I què vols dir?
4: Que no sigui que el familiar de la Rosalía és el que ha pagat els tiros.
2: Ai, calla.
1: Què dius, ara?
5: No, sou els companys.
4: No, però en qualsevol cas, perdó, digues.
2: Que és una mica de mal gust, ara que l'estiguin perseguint. Clar, en blanc, com, en un moment així. És que a mi no m'agraden aquestes coses. Però pot seguir amb els trets, que és
4: sí, perquè ara hi ha música de l'Oeste. Sabeu per què?
1: Per què?
4: Perquè a Barcelona, cada dos per tres, hi ha un tiroteig.
2: Ostres. Ah, sí.
4: I això ara sembla una pel·lícula del Far West. Tant és així que la Generalitat de Catalunya vol fer un spot per intentar conscienciar la gent que s'hi està posant remei.
1: Fixa't.
4: I llavors han agafat a tres personatges de Catalunya que estan intentant pacificar-la, intentant esquivar els trets en una nova pel·lícula de la qual el tràiler sona així.
2: Ai.
6: 2026. Barcelona. Catalunya. Salvatge oest. Tres homes sense escrúpols preparats per fer complir la llei a una Barcelona descontrolada. El bueno, aquí major trapero, preparat. El feo...
7: No estic d'acord amb el nom.
6: I el racista.
8: M'agrada més dir ordenado, però vale.
7: A veure, què passa aquí?
8: Us parlen els xèrifs del condado.
6: Barcelona no és prou gran per tanta pistola. Tres homes controlant 1.000 tirotejos.
7: Això està ple de forajidos.
8: Exacte, perquè són tots de fora.
6: Com ets, Xavi? Duels de matinada.
8: Hala, un ocupa menys. De nada, senyor del fondo buitre.
6: Aquest any a Barcelona, desenfundeu les armes. El bueno, el feo i el racista. Acabarem amb això vius o morts?
7: A mi, en principi, si pot ser viu, millor.
6: Ja als cinemes.
9: 20% de descompte si portes una pistola al cinema.
0: Vinga. I mentre hi havia tirotejos, el Salvador Illa estava amb el Pedro Sánchez del primer
2: assalt. Exacte.
1: Oye, habrá que ir a verla. Esta semana es la fiesta del cine. O sea, que podemos ir juntas, ¿verdad? Cazorla, dime algo, anda, que siempre me ignoras.
0: Ya te acompaño yo, que estic més sol que la una.
4: Ostres.
1: Vale.
0: No, yo no t'agrado,
1: Bueno, no lo mismo.
4: No li ha fet gens d'il·lusió.
3: Dóna-li una oportunitat, home.
1: Bueno, venga.

0: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
1: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
2: Costellarro, va bé. Gràcies.
3: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
1: Costellarro, senyor?
4: Volkswagen. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. A fot

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
2: Ja fa dies que li tens, no?
3: Va, és petit, no passa res.
1: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
4: Carlàs canvia, Carlàs repara.
5: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
7: I després a cala meva maraula. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Ocasión Plus.
11: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

0: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
2: Felicitats pel programa.

0: Aquí ens teniu de dilluns gaudint de la nova cançó de Búhos amb col·laboració amb l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, la Leire Martínez, una cançó sensacional que ha sorprès tothom i que parla de la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia, que és precisament el que ha fet la Leire Martínez. Per tant, una cançó preciosa i enèrgica per començar l'última hora del matí a Codina d'avui, 8 de juny. Bon dia, Mar Puga.
1: Bon dia, Codina.
0: Arrenquem l'hora tronera.
1: Som-hi.
0: Pels que ens escolten fins ben tard, revisem de nou les commemoracions i efemèrides d'aquest 8 de juny.
1: Vinga, va, començarem dient que el 1949 es publicava la novel·la 1984 de George Orwell.
0: L'has llegit?
1: No l'he llegit, sí. Sé que és famosa i no m'agrada el títol, perquè com bé saps jo escric una novel·la amb títol que és un número i a mi no m'agrada que hi hagi novel·les semblants a les meves.
0: Tot i així, aquest estiu des de la Tombona allà a la platja li donarem una oportunitat. I més tant. Coses, va.
1: Vinga, el 8 de juny del 1968 James Earl Ray era arrestat als Estats Units acusat de l'assassinat de Martin Luther King.
0: Oh!
1: I era el 1984 quan el cinema s'omplia de grans estrenes, entre elles Cazafantasmes.
0: Sí.
1: I a la mateixa moment, al
0: sí,
1: mateix
0: espera,
1: dia...
0: Sí, espera't un segon, perquè els Cazafantasmes tindrien feina a aquesta redacció, en aquest programa, eh? Tant,
1: sí, jo crec que sí.
0: Algunes fantasmades importants.
1: 100%. Eh? Doncs això deia que el mateix dia, a la mateixa hora, s'estrenava també el 1984 la pel·lícula Gremlins. No sé si l'has vist, però són aquests bitxets que només molesten. Vinga, i el 2015, tal data com avui, The Weeknd treia una cançó que t'encantarà perquè era Can't Feel My Face.
0: Tot un número 1 de RAC 105, aquesta cançó que parla de que no, algú que no es pot sentir la cara, que és el que em passa a mi cada matí quan em llevo.
1: Sí, oi?
0: Que em toco, perquè estic tan adormit,
1: adormit
0: que dic,
1: hòstia, va,
0: necessito de tant en tant que algú em foti una plantofada. Eh? 10 i 9 minuts.
1: Home! Estem escoltant l'himne dels Pirates de Maricel perquè avui és el Dia Mundial contra la Pirateria. Quin temacle. I sense deixar el mar enrere, avui és el Dia Mundial dels Oceans, també.
2: Bajo el mar, vives contenta siendo sirena.
1: Eres feliz.
0: Doncs mira, pirates i oceans, eh?
1: Quines coses. Aviam, jo crec que pirateria és la pirateria.
0: Ja, sí, sí, sí, sí.
1: Però m'agrada que sigui dels pirates.
0: Tu no pirateges, no res.
1: Zero, però si no m'entero de res. Zero. No.
0: Però això es pot contractar molt fàcilment, si vols t'ho explico.
1: Doncs pues no cal.
0: No. A mi és que... Mai t'has descarregat ni una cançó, no l'has descarregat amb MP3 d'una plataforma.
1: Ah, no, això sí. Però jo tenia una jefa, abans d'entrar aquí, la Mari Carmen, meravellosa, de Madrid, que sempre em deia, diu, tu no podries ser nunca ladrona, en plan, perquè sempre que jo la cagava, la feina era com, perdó, en plan, em sento fatal i sempre dic les coses que faig malament, saps?
0: Penseu que piratejar sempre és acabar amb la cultura, per tant, intentem fer-ho al mínim possible. Vinga, va. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari?
1: Doncs mira, començarem amb una que t'agrada molt a tu. Podem dir, no sé si és potser la teva crush, però ella és la Emma García, presentadora. Avui fa 53 anys.
0: Enamoradíssim. És ben bé el meu tipus de dona. Per
1: de dona, eh? Doncs mira, sí, sí. Qui sap.
0: Sí, sí.
1: També Francesc Colomer actua en fa 29, l'actriu Sònia Varga en fa 76, i anirem amb cantants, començant per una que em fascina i m'encanta, que és la Nancy Sinatra.
3: Oi, oi, oi.
0: Tota la gent que es diu Sinatra canta bé, eh? Amb aquest estil i amb aquesta gràcia. Més coses.
1: No ho hem dit, Nancy Sinatra en fa 86 i Bonnie Tyler, que l'estem escoltant, avui en fa 75. Recordem que la van induir a un coma fa un mes i actualment no sabem més del seu estat de salut, però esperem
0: ànims,
1: que estigui bé.
0: Ànims, avui l'aniversari de grans cantants.
1: És que és la millor. Simply the best, Bonnie. Te amo.
0: I què més se celebra avui, Mar?
1: Doncs el Kanye West avui fa 48 anys. Som-hi. Yeah.
0: I tu que ets fan de física o química, avui hi ha notícies sobre aquesta sèrie. És física o
1: química. Soc mega fan de la cançó, de la sèrie i del repartiment. I parlant de repartiment, l'actriu i cantant Angie Fernández torna
0: Ei.
1: A interpretar la Paula, que era el personatge de Física o Química, a la segona temporada de Física o Química, la nova generació. I per la gent que estigui ara mateix perduda, aquesta sèrie és com una seqüela que es va fer fa uns anys a 3Player, sobre física o química i la nova generació, i ara torna amb la segona temporada després de l'èxit, i veurem a l'Angie, per tant estan els fans com jo emocionats.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: L'any que ve s'emportarà tots els Grammy, Bruno Mars, amb aquest disc que està ple de hits. Va sortir al febrer i ja hem digerit dues de les seves cançons principals. Una és I Just Might i l'altra, ja la coneixeu, és I Risk It All. 7 minuts i 2:15 del matí. No deixem la música, Marc Puga, perquè hem de parlar ara mateix d'Alejandro Sanz. Que en un dels seus concerts s'ha burlat una mica d'això de la casita aquesta del Bad Bunny.
1: Doncs sí, perquè el concert d'inici de gira que ha fet a Sevilla d'Alejandro Sanz aquest cap de setmana, a l'estadi de la Cartuja, ha instal·lat una caseta inspirat en les fèries d'abril. Sí, hi ha posat pues, la caseta, el nom ha posat caseta.
0: Molt bé.
1: Molts espectadors ho han interpretat justament, com deies, com una resposta directa a la famosa casita de Bad Bunny, que és aquí on van tots els vips, los cuerpos normativos i tota aquesta gent. La diferència és que mentre Bad Bunny ho ha convertit en aquest espai que només van influencers
0: sí, ara
1: famosos...
0: Ara ho ha democratitzat una mica més. Però
1: ara
0: vaja,
1: sí, ho sí. comença a tal, però perquè l'han criticat. Doncs Alejandro Sanz el que ha fet és simplement posar-ho a la zona dels tècnics com una caseta de fira. I durant el concert va fer una broma dient aquí, si no tens Instagram, també entres a la caseta, saps? Llavors ha fet la caseta dels tècnics i té allà els tècnics per fer el guinyo a Bad Bunny.
0: Quin catxondo. Doncs ho trobem molt bé. I mentrestant a Madrid...
1: I mentrestant segueix amb la caseta, Bad Bunny.
0: Sí, diu que porta ja 5 dels 10 concerts que farà el Metropolitano. Tremenda turra.
1: Té unes ganes que acabi.
0: I va explicar ahir, en el cinquè dels 10 concerts que farà, que podria haver venut entrades per 5 concerts més a Madrid.
1: Vull dir
0: que
1: m'ho crec.
0: La febre és tremenda i profunda.
1: És una febre tremenda, la d'aquest tour de tirar més fotos, segueix amb la casita Bad Bunny, segueix agafant cossos no tan normatius, veiem i diuen. I aquests últims dies, ja que estem fent el repàs aquí, han passat també els actors i actrius d'Aida, com el Paco León, el Canco Rodríguez o la Carmen Machi. I enmig d'una cançó, la gent cridava més Carmen Machi que cantava el que estava cantant Bad Bunny.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè la gent que hi ha a la casita surt projectada a les pantalles de sí. l'estadi i suposo que la gent la devia veure i la devia començar a corejar, no? El seu nom.
1: Sí, sí, surt projectada a les pantalles i entre ells també es van veure Manuel Carrasco, Lola Índigo i dues persones que han sigut molt notícia perquè ningú s'esperava que estiguessin, que són la princesa Leonor i la infanta Sofia, que van anar juntes a aquest concert sí. de Bad Bunny a Madrid. I les imatges mostren com les dues germanes estan cantant, ballant i gravant concerts amb el mòbil perquè són mega fans de Bad Bunny.
0: Tinc la sensació una mica que és això d'aquest el FOMO, no? Aquesta sí. por de perdre's les coses i tothom hi vol anar. I a més a Madrid hi ha molta cosa... Tu que has estat sí. molt a Madrid, hi ha molt això de si aquest ho ha fet jo també
1: sí,
0: ho vull
1: fer, no? Sí, de famoseo. Jo ja crec que és un punt d'haver d'ir a la casita perquè diguen que ha estat total, sí. saps? Estan en tot pituti.
0: Déu-n'hi-do amb el cap de setmana de contrastos de l'Helena i la Sofia.
1: Molt heavy.
0: Perquè el matí estaven amb el papa.
1: A l'aeroport.
0: De fet, he vist un tuit ara boníssim que diu por la mañana oración, por la tarde ron.
1: Ah, molt bo.
0: Por la mañana oración, por la tarde ron.
1: És que aquest cap de setmana s'ha fet molt viral un tren a xarxes de gent de Madrid cantant por la mañana café amb imatges com resant i por la tarde ron al concert de Bad Bunny. Vull dir que Madrid està ara que no voldria ser jo.
0: Déu-n'hi-do. Sí, espera que ara ve la turra a Barcelona, entre la selectivitat, la vaga dels professors i la visita del papa, ens espera una turra de setmana bastant tremenda. I dijous a tot això, Marc Puga, que sàpigues que engega el Mundial de Futbol.
1: No m'ho puc creure.
0: Que et deu interessar moltíssim a tu.
1: És que no m'interessa gens.
0: El partit inaugural serà un Mèxic Sud-Àfrica.
1: Uau.
0: Però hi haurà, evidentment, una gran gala, un gran show inaugural en què hi actuarà, òbviament, la Shakira, que és l'autora de l'himne oficial del Mundial, amb Born a Boy, això es diu Die Die. Aquest primer partit es jugarà a l'estadi Azteca de
1: sí?
0: Ciutat de Mèxic,
1: vale.
0: i d'on són Maná, de Mèxic.
1: Ah, amigo.
0: Per tant, també actuarà, per exemple, J Balvin o Maná.
1: Oh, yeah.
0: I ara us deixem amb l'himne del Mundial, amb la colombiana Shakira i Burna Boy. Die, die!
1: Dale!

Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres no posen de tan bon humor. Matina Codina. A RAC 105.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
4: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
5: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
8: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
7: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
8: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
7: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
9: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Ocasión Plus.
12: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
14: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
13: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Busques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat.
17: El mandat del poble.
16: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
18: Ai, bueno, no passa nada.
16: Matina Codina, a RAC 105.

0: No, que... Abonadíssims, abonadíssims a Nil Moliner. Estem tocant la Lluïsa.
1: Yes.
0: I si l'agafa, recordeu que si voleu encarregar una trucada fins al 24 de juliol estarem aquí en directe cada dia matinant amb tu. Desperta @105.cat. Hola, Lluïsa!
2: Dime, sí.
0: Que hi ha la Lluïsa per aquí. Soc l'Ernest Codina.
2: L'Ernest Codina, eh?
0: Sí, el que més matina, eh, collons.
2: Un que te lo passo, maco.
0: Home, només faltaria rei. Qui...
1: M'encanta.
2: Digue'm.
0: Hola, Lluïsa. Lluïsa.
2: Sí.
1: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, de RAC 105, del Matina Codina. En directe.
2: Ara pla.
0: Ara pla, què? No t'ho esperaves, això, eh?
2: Ara... Ei. Ara pla, què ha passat?
0: Oh, collons, que fas anys, no, Maria Lluïsa, o què?
2: Hosti, sí, un any més.
1: Què ha passat, tio,
2: un
1: que bona.
2: Més.
1: Per molts anys, Lluïsa.
2: Gràcies.
1: Hola, que maca.
0: Escolta'm...
2: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Et fa il·lusió aquesta trucada perquè ets molt fidel a RAC 105, no? Ens escoltes sempre, eh que sí?
2: Sempre l'escolto, m'encanta.
0: Molt bé. I quants en fas, Lluïsa?
2: Doncs un mes, no?
1: I quants en tenies?
0: No. Sí, digue'ns els que...
2: Home, és que abans tenia el 5 panxut. 5, doncs ara en posem un mes.
1: Ah, 56. No res, això.
0: Molt bé. Escolta'm, i què, ho celebraràs avui, això? Estàs contenta de sumar anys? Sí, no?
2: Home, i tant. Sí. I tant, sí, sí. Salut i força.
1: Ara,
2: sí, molt bé.
0: Home, ja se't veu una dona feta i refeta, rústica, eh? D'aquestes que s'enfronta a qualsevol adversitat de la vida. Et veig molt vital i molt contenta, Lluïsa.
2: Hòstia, sí, home, aquests... la gent que som aquí a la Garrotxa, som valents i forts, i el dissabte vaig anar aquí a veure l'Ernest Codina, aquí a la Vall del Bas.
0: Ah, hòstia, estaves a l'Agrofest.
2: A l'Agrofest, la meva nena hi va anar-hi, que és de la Fageda.
0: Sí.
2: Va estar superguai.
0: Sí, aquest dissabte hi havia un festival preciós a la Vall d'en Bas que organitza la cooperativa Bern Tallat, amb tot de productors locals, agricultors, ramaders, gent que us dediqueu també doncs, a la producció d'aliments, sobretot. No? Hi havia els Catarres, Banda Neon, i jo mateix, Ernest Codina. Llavors, Lluïsa, ens vam conèixer o no? Em vas venir a saludar o no?
2: Doncs no, perquè no vaig poder. Ah. Hi havia massa gent i no vaig poder intentar calçar-te per venir a saludar.
0: Doncs que sàpigues
2: que... Em vaig veure de prop i em va encantar.
0: Vaig parlar amb molts matineros, molta gent que ens escolta, gent molt autèntica, molt bona gent, home, molt treballadors i molt macos. Escolta'm, doncs res, que ho acabis de celebrar fort aquest 58, un petó de part del Joel, que és el teu...
2: No, 56 anys.
0: Ah, 56. No, sí. Vale. No, com que has estat així una mica críptic amb l'edat, encara no em havia quedat clar. 56. Doncs qui ha encarregat la trucada, ja li pots fotre un bon petó, és el Joel, el teu gendre.
2: Au, va!
0: Sí.
2: En sèrio?
0: Home, collons, clar, Lluïsa. Què passa? No tots... No tots perdona, no tots els gendres odien la sogra, eh?
1: No...
2: Uala, hòstia, ara sí que m'has deixat de pedra.
0: Per què?
2: Hòstia, no m'esperava pas, això. No, més aviam, m'esperava més el meu home, o no sé, alguna col·lega, alguna amiga d'aquest, una amiga de tota la vida, o... Hòstia, no m'esperava pas aquest jove.
0: Amb el teu home la confiança ja fa fàstic després de tants anys, això per començar. I el gendre, estic convençudíssima, Lluïsa, que el cuides com si fos el teu fill.
2: Ah, això sí. Li dic les coses molt clares.
0: Molt.
2: I li dic tal com s'ha de fer i que sigui un bon gendre.
0: Ah, sí.
2: Sí, sí.
0: I el deus mimar. No. T'ha tocat un bon gendre o què? El Joel és un bon gendre, sí?
2: Home, en principi sí, es porta bé, no hi ha res a dir.
1: Home, amb això ja t'ha guanyat de per vida.
2: Que continuï,
0: I si no...
2: Les cuites a vegades se giren,
0: Si no, la Lluïsa té pinta de tenir una escopeta allà al graig de casa, I ja l'amenaçaria.
2: Bueno, una escopeta no, però un d'això, com es diu?
0: Una pala.
2: Escopeta de balins.
0: Ah, això està bé, molt bé. Lluïsa, ens ha agradat molt conèixer-te. Va, el pròxim dia ens saludem, eh?
2: Ostres, moltíssimes gràcies, eh? Encantat.
0: Igualment.
2: I, ostres,
0: igualment.
2: És el millor que m'ha pogut fer. M'ha encantat molt.
0: I a nosaltres conèixer-te. Mira, aquesta ampolla de cava que l'obrim per tu i un brin.

0: de ràdio matinal. Que voldries que en fossin més? Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
3: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
4: Césped Solución.
5: Més informació a céspedsolucion.es.
6: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Autovivo Punès.
8: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Punès.
7: Autovivo Punès.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província.
12: Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125.

0: L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Onda de la província.
1: Electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alec Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.

0: Vinga, recta final d'aquest primer Matina Codina de la setmana, despertant Catalunya amb alegria i amb energia, i mai millor dit, perquè la rehabilitació energètica dels habitatges, que tots vivim en algun lloc o altre, a priori, i espero, és clau per reduir el consum energètic, millorar el confort tèrmic i reduir significativament la factura anual. Actuacions com l'aïllament de façanes contribueixen a reduir la demanda d'energia, mentre que la substitució de calderes de gas per bombes de calor, l'aerotèrmia, permeten cobrir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema altament eficient. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. A icaen.gencat.cat/setmanaenergia, repeteixo, a icaen.gencat.cat/setmanaenergia, trobaràs eines pràctiques per avançar cap a un model energètic més net, eficient i basat en energies renovables.
1: Molt bé!
0: Bravo, bravo.
1: Bravo.
0: Bravo.

0: il·lusionada, sí, nerviosa per l'arribada del Papalló 14 demà a Barcelona, fins al punt que ahir es veu que es va passar la tarda mirant l'acte que el Pontífex va, sí, fer al Movistar Arena.
1: No, és que al matí vaig mirar la missa que va fer allà a Cibeles.
0: Està bé perquè pots veure el que passa a Madrid, pots veure una mica el que
1: clar,
0: li passa a Barcelona.
1: Al matí vaig estar mirant la missa allà a la Cibeles, després vaig anar a la Sagrada Família a fer un vol per veure l'ambient, això no és broma, i a la tarda vaig veure aquest acte multitudinari que va fer al Movistar Arena. I em va agradar molt. Va arribar el Papa i entre tots els hi havia molta gent saludant i tal, i entre els famosos vaig veure, estava ma mare i em diu, hòstia, el Mario Vaquerizo, estava en parir el Pablo López, la Tamara Falcó, vull dir, hi havia encara allò
0: era com
1: important.
0: La casita de Bad Bunny, però de fidels.
1: Però allò fort, no, eh? Allò grande.
0: De catòlicos.
1: Sí, i a mi em va agradar molt. El moment per mi més especial i més maco va ser quan va parlar, que a més va ser el primer que va parlar, Antonio Banderas davant del Papa de Roma. A mi això em va agradar molt, perquè l'Antonio té una manera de parlar, de fer discursos, va parlar d'art, va parlar de cultura. Escoltem-lo.
2: El arte nos ayuda a recuperar la profundidad y el alma que está tratando de ser robada por inteligencias artificiales que deben estar al servicio del ser humano y no al revés. Un alma... Bueno. Que nos susurra que hay algo más.
1: És una meravella.
0: És un
1: una
0: poeta,
1: meravella com parla aquest home. A més, va actuar la Rosalén, va actuar la Sara Varas, van portar com allò, van fer una actuació flamenca, i tot amb aquesta cançó, amb aquest himne que han fet, que es diu Alza tu mirada, si no m'equivoco, no? Alza la voz, alza tu mirada.
0: Alza la mirada.
1: Alza la mirada.
0: Himno oficial de la visita del Papa a Espanya.
1: I et diré que quan entra el Papa i sona aquesta cançó, m'emociono.
3: Mis ojos en Jesús.
0: Hòstia, no et feia tan cristiana, Mar.
1: No, però no és un tema de cristianisme, de ser creient o no. És un tema de, no sé, que és com... És un moment històric, amb el Papa.
0: Bravo.
1: I ho estic seguint, no em preguntis per què, bueno, perquè no sóc jo tampoc aquí superpracticant. I avui a Madrid, que ho estem seguint de prop al Santiago Bernabéu, actuaran aquesta tarda, aquesta nit, Diana Navarro, Daniel Digest i David Bustamante davant del Papa. Home!
0: Que hi pinta el Bustamante aquí, però bueno, està bé.
1: Escolta. Bueno, aquí a Barcelona tindrem el Sergio Dalma i l'Alfred García, no sé, sí, han agafat cantant random.
0: Li deu agradar el pop rock espanyol. Marc Puga, moltes gràcies. Demà tots els detalls d'aquesta visita del Papa que aterra a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia. Ara tornem amb el Toni Clapés i la crítica del programa. Cinco.

és el número 1 del projecte Nals Barkley Crazy. Mira, podria ser-hi una del matí no cuina, perquè aquí no, no hi ha ningú que toqui ni quart ni hores. Parlant d'hores, 8 minuts i a les 11 del matí, abans de marxar, la Mar Puga us explicarà que està ja impacient.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
2: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
3: Skoda. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
7: El pop nostàlgic i acollidor de Belen Sebastian arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
6: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
7: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure. Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
11: Toni Clapés, molt bon dia.
12: Què tal? Bon dia, nois.
13: Hola, Toni.
14: Hola, Toni, que guapo estàs.
13: Que guapo estàs, li dic jo.
14: Bueno, que elegant.
12: Bueno,
14: vale.
11: No és una coseta, que és que queden 3 minuts per acabar el programa. Recordeu que encara van 33, per tant, ja pràcticament només queden 32 programes per marxar de vacances. 32 programes i el Matina Codina marxarà de vacances d'estiu. Però abans, encara, haurem de sentir moltes crítiques del Toni Clapés. No sé com ens estàs veient avui.
12: Mira, si et sembla, comencem amb el pitjor, amb la part més negativa d'avui, que avui clarament ha estat l'absència de secció esportiva al Matina Codina.
13: Tens tota raó.
12: En un dia cabdal pels amants de l'esport.
13: No, és que avui és veritat.
12: Ahir va haver-hi la final del Roland Garros, ni més ni menys, que va guanyar Zverev. Amb una final històrica d'una persona que sempre hi arriba però mai guanya. Fantàstica.
14: M'està interessant tu, Toni, el tenis.
12: Ahir van haver-hi eleccions del Madrid amb un grapat de reaccions que van les xarxes plenes. I aquí molt poca
11: quina cosa. Quina reacció no hem posat, per
12: no,
11: exemple?
12: No, és igual, n'hi ha moltes, que no et penso fer la feina.
13: No, i què més? Digues què més. No.
12: Ahir va haver-hi el mític Gran Premi de Mònaco.
13: Ah.
12: Fins i tot Alonso sumant el primer punt de la temporada.
14: Estava un dinar familiar d'aniversari. El teníem posat de fons a la tele perquè el meu cunyat li agrada molt. I vaya turra, me'n vaig anar fora. Com una hora a mirar el mòbil, vaig sortir i encara estava.
11: Perdona,
14: hauria d'estar, és que estava mal plantejat. Hauria de ser una volta, que arribi primer guanya i tothom a casa.
13: Ai, què passa?
14: Per què han de fer 90 voltes?
13: A més, va ser un desastre. El
11: Marc Márquez va tornar a guanyar.
14: És veritat, vaig fer el 6-7 quan vaig creuar la meta.
12: El Márquez, el Joventut de Badalona, s'ha classificat per les semis.
11: Ja, però bé, no som un programa d'esports, tampoc.
14: I el Sabadell s'ha classificat per la final del play-off per pujar a segona, però tampoc hem d'explicar-ho tot.
12: Mira, Xatu, si us sembla normal no informar de tot plegat a gent que us escolta i que li faria gràcia...
11: Estic bastant d'acord, però és que aquí no tenim especialistes en matèria esportiva i avui l'Albert Pedrol està a Madrid i no ha pogut entrar per explicar-lo aquestes coses.
12: Perdona, doncs teniu molt poc marge de maniobra. Si no ve un senyor pèl roig, no podeu parlar d'això. Sembla que no.
13: Us
12: ho ha de fer aquest senyor, com si fos un robot. No, Xatu, pues no sé. Si creieu que l'oient del Matina Codina és un oient de segona...
14: És inculta l'oient.
11: Autocrítica, una cosa a pensar per la temporada que ve. Quan no vingui el Pedrol, qui farà els esports?
13: Es puc fer jo, si voleu.
14: Mira. No, en sèrio, Marc. Que posi el poquí del Mundo Deportivo i ja ho faci ell.
15: Hòstia, el Poqui és un bon cigalero, també.
14: Sí que és un cigalero.
15: De puta mare.
11: Bé, per tant, l'absència d'informació esportiva és la nota negativa del programa. Aquesta és el millor.
12: El millor, en canvi, ha estat molt bé, perquè sempre critico les trucades despertador, però avui s'ha produït un moment bonic on l'Ernest li ha comunicat a la Jaiza que el seu nòvio li vol demanar la mà a través del programa i casar-se amb ella.
13: Home.
11: En Josep ens ha demanat ajuda per fer-ho aquí al Matina Codina. Aquest missatge és per tu, Jaiza. En Josep vol que sàpigues que des que estàs al seu costat el món és un lloc millor. Diu que ets la seva brúixola, la seva pau, i que, sens dubte, ets la dona de la seva vida. Però per sobre de tot, per sobre de tot, calleu! Et vol donar les gràcies per la joia més gran que compartiu, que és el vostre fill. Diu que ell és el reflex del vostre amor. I en Josep sap que et tornaria a escollir en cada vida, en cada univers i en cada camí que hagués de recórrer. És per això, Jaiza.
13: Ai.
11: Que avui, davant de tot Catalunya, tota l'audiència de RAC 105 que ens està escoltant, et vol fer una pregunta que podria canviar el vostre futur. Ostres. I aquesta pregunta és... Jaiza, tu et voldries casar amb en Josep?
16: Sí, claro que sí. Oh! Sí!
11: Bueno, no tornarem a escoltar tota la trucada.
14: No, podries haver-la posat des que es van conèixer fa 9 anys, també.
13: Per què has posat això tan llarg? Si ho havíem escoltat.
12: Perdona, perquè és una petició de matrimoni. Tota la vida per una petició de matrimoni. No crec que s'hagi de retallar tant.
11: Molt a favor de ser un covard i encarregar al Matina Codina preguntes d'aquest calibre, no?
13: Molt maco, ha sigut molt maco.
11: Sempre recordarà que va ser un altre tio el que li va demanar per casar.
14: Però perquè tu tens la veu molt més maca que el Josep, segur.
11: Segurament sí, la veritat.
12: Que pilota que ets, xato.
14: Bueno, de tant en tant... Si no em serveix això, macho, jo ja no sé.
11: No, molt bé. I per tant, quina nota ens queda?
12: Doncs per un programa sense recursos esportius ni marge de maniobra quan els falla el seu periodista, però que ha tingut una trucada emocionant.
14: Una, eh?
12: Demanant matrimoni en directe amb final feliç.
14: Que rico.
13: Ui.
11: Que rico.
12: La nota del Matina Codina d'avui és...
14: Marlaska.
13: Va, home, va.
14: Quina emoció l'està donant.
12: Un 5.
14: Toma!
13: Pues
11: vale. Jo em conformo, per si dilluns està molt bé.
14: S'ha relliscat molt avui.
12: Per la trucada.
11: Passa-li el micro a l'Arnau Marco, si us plau.
13: Alerta.
11: Bon dia.
17: Hola, bon dia.
11: Qui és? Ara t'ho dic, un moment.
17: M'has conegut a l'estudi.
11: Avui em tens els collons inflats, Marta.
17: Això t'ho diu a tu, Arnau, això.
11: No.
17: Estic una mica nerviós, hi ha un ganivet allà.
13: Ai, és meu, Arnau, me l'he deixat.
11: Bé, Arnau Marco és el nostre nou estudiant en pràctiques. No sé, explica'ns, vas triar tu el Matina Codina, ha sigut que no hi havia lloc a un altre mitjà de comunicació, a un altre programa. Has vingut perquè la teva mare és fan del Matina Codina, que això és el que m'has dit.
13: Aviam.
17: Bueno, jo sóc una mica fan del xascarrillo, de la conya fàcil i... Em van dir que...
11: De la conya fàcil, eh? Ja t'he identificat quin tipus de bromes fem aquí al Matina Codina.
14: No és alta comèdia el que trobaràs aquí.
17: A mi és el meu rotllo i em van dir que aquest era el meu lloc. I
11: molt bé. Tu, qui t'ho va dir, això?
17: La Laia de Radiofònics.
11: La Laia de Radiofònics.
13: La Laia de Radiofònics.
11: Es va dir, si vols bromes de merda, vés al Matina Codina, no?
12: Estàs en el lloc adequat, xato. Has caigut amb els dos peus.
11: Molt bé, què esperes aprendre aquí al Matina Codina?
17: Pues molta comèdia, molt d'humor i a fer conyes i acudits. No
11: sé. Doncs,
14: explica un acudit.
13: No,
11: escolta'm, no li fotrem aquesta putada. No sé que sigui el que més desitges del món, no cal que ho facis. És el que més desitges del món o no?
17: Bueno, ara mateix no em sé ningú, però...
11: Vale,
17: som a temps i ja us ho explico.
13: Ves pensant.
11: Molt bé. D'on ets?
17: De Pallejà.
14: Ah, mira,
17: vaig obregat.
1: Oye, ¿qué edad tienes?
13: Et tirarà la canya, segur. No.
14: Ha sentit Pallejà i ja s'ha confós. No té res a veure.
11: Quants anys tens, Arnau?
17: 23.
1: Ai,
17: sembla més gran, eh?
11: Tot per fer.
13: Sí, eh?
17: Sí, una mica.
13: Bastant més gran.
12: Número de Michael Jordan.
11: Número de Michael Jordan.
12: El vol número 23, Michael Jordan, Chicago Bulls.
13: Però se'l sap tots, o què?
11: Doncs va, Arnau, benvingut. Un aplaudiment per l'Arnau.
13: Bravo, Arnau!
11: Un tio del Baix Llobregat, eh?
14: Sí, senyor.
13: Quina meravella.
14: Si alguna cosa feia falta és visibilitzar la gent del Baix Llobregat. Benvingut. Jo sóc de Castelldefels. Hòstia. Sí.
18: Sí, els dos, el club de no saber dir la doble L.
11: Va, escolta'm, ara s'agafa el relleu l'Arnau Mulet i abans nosaltres ens acomiadem. A la Lillo, moltes gràcies.
19: Ha estat un plaer.
11: Gràcies, gràcies Arnau Marco. Adéu.
18: Adéu, adéu, adéu.
11: Gràcies, Sergi Ferrer.
18: Un honor.
11: Marc Puga, Xavi Cazorla, fins demà. Moltes adeu. Gràcies a tots dos.
13: Adeu.
11: Gràcies també al Xavi Pardo, a la Mònica Usart i a l'Arnau Mulet.
18: Al Padrón no.
11: Al Padrón no. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà dimarts hi tornarem. Demà que arriba el Papa, 2:15.
13: Ai, no. Jo estic molt nerviosa, m'he comprat roba i tot.
11: Demà hi ha vaga de profes, també. Comença la selectivitat.
18: Sí?
11: Un dia bastant complicat.
18: Així que fan del programa, otra vez.
11: No, si el voleu menys espès, escolteu el Matina Codina. Ai.
20: RAC 105.

0: Ai, sí, camins, somnis i promeses. És la grandíssima proposta de Sopa de Cabra, aquesta remescla que han fet. Su, Mon DJ. Era un repte majúscul, no?, fer aquesta nova versió, perquè és música electrònica d'un clàssic de la música en català que era pop-rock, podríem dir. Doncs mira, els ha quedat tan bé que jo pràcticament la compro més que l'original. Mira què et dic.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet a RAC 105.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Molet. Ens hi posem després del Matina a Codina, dilluns, dia 8. I aquí estem, esperant la visita del Papa i posant grans èxits a RAC 105. Clar que sí, com ha de ser. De seguida Madonna o Sabrina Carpenter, que no tenen massa pinta d'anar a missa. Abans Ed Sheeran. Ell potser em fa més cara, però no ho tinc clar, tampoc. Aquí el Albert Roig de referència, amb aquesta que es diu Shivers. Va, benvinguts.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
6: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
5: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
6: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Estàs fet d'aigua, quasi trames capes. I Naina.
5: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
6: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
7: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
5: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

passen desapercebudes, però aquesta no ha sigut el cas. S'ha convertit en un èxit internacional. És Josh Fawaz. Ja em diràs qui. Tranquil, jo tampoc el coneixia. Però és un artista que li seguirem la pista de prop perquè després de treure aquesta cançó veiem que va publicant més coses. Altres versions també molt interessants i que s'estan viralitzant a les xarxes socials. Va, continuem avançant i ho fem ara amb Benson Moon i aquest Beautiful Things. Beautiful Things.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Olivia Rodrigo amb aquesta que es diu Drop Dead, una Olivia Rodrigo que, per cert, va passar pel Primavera Sound. Concretament va cantar una cançó amb The Cure, que diu que és la seva banda preferida de tots els temps. Doncs apa, un altre check a la llista d'aquesta jove artista que no para d'arribar, doncs, allà on es mereix i allà on es proposa. Ara The Weeknd, In Your Eyes.

0: Rexem 5 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
2: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
3: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
4: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
5: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
8: Ja som 100.000.
9: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rexen 5.
10: Instagram,
9: TikTok,
10: Facebook,
9: X,
10: YouTube.
9: I la nostra web.
10: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rexen 5.
9: I tu, què esperes?
10: Som a tot arreu.
9: 100.000.
11: I pujant.
12: Everybody say... Rexen 5.
13: Ja comença a fer-se...

0: Aviam, jo crec que l'objectiu una mica de tothom és tenir diumenge tranquil, diumenge sense drama, no? Doncs és una mica el que canten els Catarres. Aquell diumenge a la tarda que penses ja que has d'anar a treballar i tot això, doncs fora, fora, fora. Somriure tonto als ulls i a viure la vida, clar que sí. Ai, han tornat els Catarres, ho han fet per la Porta Gran, ens agrada.
1: Els dies que vindran.
0: I si us voleu sentir segurs de veritat, però segurs literalment, la solució és Línia Directa. Tenen una assegurança per tot el que m'importa. El cotxe, assegurat. La moto, assegurada. El Tobi i el Max, doncs assegurats també, clar que sí, home. I el més important, també tenen assegurança de salut. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va, 917-700-700 o lineadirecta.com. Mira'ls.
2: REC 105.

Doncs mira, molt fan de Manu Guix i amb aquesta cançó que es diu Anys Llum i que diu coses com, per exemple, poder quedar-nos fent mandres al llit, dins del llit, sí, sortir de farra fins a les 6 del matí, farem que valgui la pena. Clar que sí, home! Ara, quedar-nos fent mandres dins el llit en un dilluns com avui, jo crec que fins a les 12 hagués sigut una cosa coherent, eh? Però, en fi, a les 5 del matí ha sonat el despertador i a treballar. Va, que continuem amb Kylie Minogue i amb aquesta que es diu Padam Padam. Posem-hi ritme, home!

0: La teva música.
1: RAC 105. Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
5: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
5: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
6: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: RAC 105.

0: amb la trompeteta, Mare meva, Bruno Mars ho ha tornat a fer. Ha fet un hit internacional. Risk It All forma part del seu darrer disc, Dir Romàntic.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Doncs a ell que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 5 de les 12 del migdia. I aquí estem acompanyant-te amb el bo i millor de la teva música. No falta mai això. I de seguida passarà per aquí, doncs, Nil Moliner o Rei. Però abans... ei, remember, agafa't forts.

0: la teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
11: Alexa, posa RAC 105.
12: RAC 105.
13: Google, posa RAC 105.
14: Siri, posa RAC 105.
15: La teva música.
16: Microones, posa RAC 105.
17: 105.
18: Aspiradora, posa'm RAC 105.
19: La teva música.
20: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
22: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Verisure.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: És Chapel Roan amb aquesta cançó que es diu Good Luck, Babe. Doncs sí, molt bona sort. És una cançó que parla del descobriment personal i d'enfrontar-te una mica amb els teus dimonis interiors, no? I decidir o tirar-te a la piscina o no. Bàsicament. En fi, va, que continuem avançant. I ara, mira, una cançó d'amor. Ens la proposa Joan Dausà, que, per cert, aquest cap de setmana, que és el festival Cabró Rock a Vic, i actua. Aquesta segur que la podem escoltar, eh? Es diu Per una cançó. I per una cançó va començar una història d'amor.

Doncs aquesta és ni més ni menys que Ariana Grande al costat de Zed, amb aquesta que es diu Break Free. A veure, escolta'm una cosa. El proper dia 25 de juny tenim una cita que jo crec que és ineludible. Perquè tindrem l'actuació fantàstica de Max Navarro i de Naina al Clotilde Fest a partir de les 8 del vespre als jardins del Palau Robert. I l'única cosa que has de fer per venir és entrar ara mateix a rac105.cat, omples el formulari i a veure si estàs de sort i pots venir a veure, doncs, per exemple, com Max Navarro canta aquesta meravellosa cançó que es diu Inigualable.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex George i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
3: Matina Codina Best Moments.
4: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el Papa Mòbil.
5: M'ha trucat Telecinco i TV3.
4: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
5: Bueno, estem en negociacions.
4: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
5: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300 es negocia.
4: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic per fer-li al Papa. Sí.
5: Et proposo que assagem un càntic pel Papa.
4: Ai, per favor,
5: que
4: vale.
5: Que és Papa, León, te quiero mogollón.
4: Canta, Papa,
5: León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
4: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al Papa.
5: Perfecte. Aquí t'esperem, Marc.
6: El dia també me puedes cantar, Papa, León, saluda al balcó.
4: Ah, molt bé, et cantaré jo.
7: Saluda al balcó, està bé.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Doncs a veure, agraïts de que Sutherland hagi triat una coreografia que es pugui fer, no? Per aquesta cançó. És facilíssima. I que ho digui jo, que tinc el ritme, podríem dir, allà baix, és que es pot fer. Per tant, t'animo molt a que la descobreixi, si vols entrar al seu Instagram, perquè la veuràs. Va, continuem avançant, i ara amb Natasha Bedingfield i amb aquesta cançó del 2004 que porta el segell RAC 105 per tot arreu i que ens recorda que el futur està per escriure, eh? Que no hi ha res escrit. Unwritten. Unwritten.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el So Rock 105.

0: Sigues l'home que busco, sigues madur, tinguem aquella conversa pendent, no? Afronta les coses, parlem, no?, una mica. És el que diu Olivia Dean en aquesta proposta que es diu Men I Need i que és un èxit internacional espaterrant.
1: Rec 105. La teva música.
0: Artista que ens recorda una mica a Amy Winehouse. Ara Carly Rae Jepsen.

0: Doncs aquí tenim moltes gràcies amb aquesta que es diu Elefants i moltíssimes ganes d'escoltar-la en directe aquest divendres, eh? És que això ja, mare meva, semblava que faltava una eternitat, però és que aquest cap de setmana és el Cabró Rock de Vic. I ells són un dels caps de cartell, evidentment, que a més estan fent la seva gira de comiat. Abans de fer aquests quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els veurem a casa, els veurem al Cabró Rock, a Vic. On ha de ser. Bona terra.
1: Rec 5-5.
2: La teva música.
0: Va, continuem amb la Pink i amb aquesta que es diu So What?

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
4: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Futur, temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Medishore.
1: RAC 105.

dia i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: 3 de juliol, Madison Square Garden. Allà diuen que es casarà Taylor Swift. Sí. A un lloc on han actuat grans artistes. No sé, com per exemple Bon Jovi. Com John Lennon. Com Eric Clapton. En fi. Un lloc emblemàtic de la ciutat de Nova York que seria el que han triat la parella de moda, la parella del moment per casar-se i que hauria transcendit ja a les últimes hores.
1: La teva música.
2: Amb Bernau Mulet.
0: Pel que sigui, no m'ha arribat la invitació. No sé, igual no té bé el meu correu electrònic. És amolet, eh? amolet@radiocat.net. Va, Taylor, que t'estic esperant, home. De seguida passarà per aquí Ginestar, però abans Bruno Mars, ell potser sí que hi va.

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
3: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
4: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
8: Ja fa dies que li tens, no?
9: Va, és petit, no passa res.
7: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Punès i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
10: Carlàs canvia. Carglass repara.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
14: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
15: Peugeot.

Me acuerdo de ti, és Nil Moliner, amb aquesta meravellosa cançó que forma part de Nexo, el seu últim treball, el seu últim disc, que està funcionant molt bé, i no m'estranya perquè té un talent desbocat i li està anant molt bé la vida precisament per això, perquè a més és un tio excel·lent. No té aquesta simpatia innata que costa de trobar i que ell ha aconseguit doncs, transmetre

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Tame Impala al costat de Jenny de Blackpink amb aquesta cançó que es diu Dracula. Que bé que sona aquest nou remix que s'han tret de la màniga i que, escolta'm, aquí a RAC 100 s'ha adoptat des del primer moment, perquè sí, perquè és qualitat musical. I ja saps que aquí ens agrada la qualitat musical, de fet. Ara t'he d'explicar una cosa que fa referència a això que et dic, perquè ja tenim aquí un any més...

0: Doncs, efectivament, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. El dijous, dia 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per veure els concerts en directe de Max Navarro, que és el que està sonant ara mateix, sí. I també de la Naina. Cartellàs, eh? I gratis. Vols venir? Doncs mira, molt fàcil. Entra ara mateix a rac105.cat, allà omples el formulari que et trobaràs i a veure si tens sort i pots venir. A nosaltres ens faria il·lusió, la veritat, que vinguessis i poder cantar en directe cançons com aquesta que està sonant ara mateix. Va, t'esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026 amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: RAC 105. La teva música.
0: Aquesta la recordes o què? Fèlix Gen, Jasmine, I Nobody.

0: RAC105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama.

The Way You Lie és la Rihanna, que sembla que la tenim immersa en els seus negocis de cosmètics i tal, i que el tema de la música el té una mica aparcat. Des d'aquí, si ens està escoltant, home, doncs animar-la que torni, no? Perquè que ja fa molt temps aquest Love The Way You Lie, i sembla que aquest 2026 havia de ser el seu any, però és que, clar, estem a juny ja. No hi ha notícies de que vulgui treure un nou disc o alguna cosa així, que seria lo adequat, vaja. Camí a 2:15 del migdia. Anem ara per una altra artista que en aquest cas ha dit que no faria gires, eh? Però sí música. Ella és Miley Cyrus i aquí la tenim aquest End of the World.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
4: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
5: La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
6: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
7: Demana cita a Carglass.es. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass.es.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Lleó 14 rebutja educadament la invitació de Ayuso de visitar una residència d'avis de Madrid. De Madrid al cielo, pero de momento no, gracias, ha dit el Sant Pare. I dimiteix el conseller de Cultura de Madrid per ser incapaç d'escriure Lleó 14 amb números romans.
13: Ostres.
12: S'escribe Kisvi o Kisif, ha preguntat amb la bragueta oberta. I a Barcelona, el papa seguirà les indicacions del govern i farà teletreball per no col·lapsar la ciutat.
13: Molt bé.
12: Connecteu-vos al Microsoft Teams, ha demanat el Sant Pare. I els professors en vaga es fan un embolic i exigeixen a Esther Niubó que beneeixi les aules en català.
13: Ostres.
12: I OpenAI confirma que ells tampoc saben què volen dir les sigles GPT de ChatGPT.
13: Oh.
12: Era global no sé què, però no lo apunté, va dir.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.

0: Més de 4 dècades de carrera i Madonna sempre és notícia en aquests moments perquè és a punt de tornar amb nou àlbum, però a més, un dels seus clàssics dels 80 i en té uns quants. Aquest Like a Prayer torna a tenir nova vida gràcies a les mans i al talent de Josh Fawaz, un èxit que només escoltes aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: 2:02 aquest migdia del dilluns, 8 de juny, començant setmana i directes ja a l'estiu, un parell de setmanes i ja el tenim aquí. Salutacions, Albert Buscarons. Què tal? Ho tenim tot a punt, com sempre, per escoltar els teus números 1. Cançons de l'actualitat com La Perla de Rosalía, que arriba de seguida, i també les de fa unes temporades enrere, com el gran hit d'Icona.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Teva música.
1: RAC 105.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
7: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
9: Una experiència autèntica per a tota la família.
8: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
9: Us hi esperem.
8: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
9: Terres de l'Ebre.
8: Reserva de la biosfera.
9: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Damiano David amb Dyla i Nile Rodgers. Aquest és el Talk to Me. Bona proposta aquestes hores per donar pas de seguida a una cançó country. Com és que sona això a Rexin 5? Ahà! És Taylor Swift tornant a les seves arrels musicals i fent el tema central de Toy Story 5, que arriba ja d'aquí menys de 10 dies, el proper dimecres 17 a les pantalles, amb això que es diu I Knew It, I Knew You.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Get Lucky, aquesta és una de les cançons imprescindibles de Daft Punk. Sempre el recordarem en propostes com aquesta. I que el recordarem en passat, perquè, esclar, ens han deixat orfes. De moment han fet una aturada a la seva trajectòria. Veurem si algun dia es tornen a animar. Són dos quarts i arriben Catarres. Aquesta nova cançó que ens té absolutament atrapats, que es diu Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Joan.
1: REC 105 Barcelona.
2: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
3: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
4: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
5: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
6: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a Teatre Poliorama.

Buos, i els acompanya Leire Martínez, una absoluta sorpresa escoltar la Leire en català, i queda la mar de bé en aquesta que es diu No hi ha pla B, novetat de la setmana aquí a RAC 105. Seguim avançant, és dilluns, però no sé, no sé si són les altes temperatures que ja li donen un caràcter diferent a la cosa, però Katy Perry és la primera que ja té el cap en divendres. Ella positiva, que tens en Blast Friday Night.

0: I Follow Rivers, Licky Lee. Tenos costat en aquest primer dia de la setmana, RAC 105. De seguida, amb una de les bones de Harry Styles, perquè aquest últim àlbum ens ha deixat una mica fresc, així que millor, recuperem As It Was, ens quedem amb aquell bon regust de boca. I abans, Rosalía, que de moment continua amb la gira aturada. Esperant que tot el que té s'arregli aquells temes personals que no sabem ben bé de què es tracta. Camí de les 3, et deixem amb una de les cançons de Lux, Reliquia.
1: Yo

0: Tot per amor, una relació a cegues, tu. Tot el vermell, que dirien els casinos que tant li agraden a Bruno Mars.
1: Amb Albert Buscarons.
0: Lluís Quirol, la cançó amb la que et saludem de nou, són les 3 i 2 minuts. Què tal? Bon dilluns des de la ràdio. Aquesta és la teva música, la de Rec 105. Et parla l'Albert Buscarons. Ara un dels artistes que farà història d'aquí un parell de dies a l'Estadi Olímpic pujarà l'Alfred García en aquest multitudinari esdeveniment sobre el Papa. Aquests són els teus ulls.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: Futur, temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
10: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
9: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
10: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
9: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
10: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
11: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
9: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
10: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: decías tú, quítame un M-Dot, i això en Marcos ho sap.
1: Un xarro!
0: Aquí tens una de les cançons més celebrades d'aquests mesos, especialment els més petits de la casa s'ho passen pipa. Amb aquesta cançó del No és pistatxo, es diu Festuc. I aquí seguim celebrant la vida, com deien ja fa uns quants anys, els Coldplay.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Jo diria que és a punt de demanar-se la nacionalitat catalana o almenys el permís de residència a Barcelona, perquè després del seu concert exclusiu al Teatre Grec, després de posar-se la samarreta al Barça, ahí apareix per sorpresa el Primavera Sound. Jo no sé què li passa a Olivia Rodrigo en Barcelona, però no ens queixarem pas. Encantats a tenir-la aquí sempre. Aquesta era Drop Dead. Una de les cançons d'un àlbum que arriba ja. Aquest divendres el tindrem disponible. I seguim amb talent femení d'última fornada. És el cas de Camila Cabello, ara amb Don't Go Yet.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
3: Tiselo Carti.
4: Mi penya del Rexem 5.
5: Hola, Rexem 5, aquí Rosalia.
6: Família de Rexem 5.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figa Flowers i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, Rexem 5, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Rexem 5, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No, no cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots, sí.
1: Això és Rexem 5.
19: Un besinho.
1: A Rexem 5.
17: Merci, besito.
1: Rexem 5.
0: Sempre apostant per la música en català.

injectant el ritme necessari a una tarda del dilluns. Aquesta és Kate Ryan, posant de la seva mà per fer d'aquesta tarda una cosa més agradable. Després de Libertina, segueix el ritme Reaction 5, ara de la mà d'Artemas. Va trencar esquemes amb aquest I Like the Way You Kiss Me.

Aquesta és una de les noves de Bruno Mars, el seu disc de Romantic, que llàstima no podrem veure en directe per aquí, però ell a concerts a Madrid és tot el que farà a la península. 10 minuts i les 4 de la tarda. Deixa'm recordar-te, si és que no ho sabies ja, que arriba una de les cites de l'any, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, amb RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya. Et portem els teus artistes preferits en un entorn únic. Serà dijous 25 de juny. Encara tindrem el cos a festa perquè vindrem de la Revetlla de Sant Joan. Doncs aquest dijous 25 a les 8 del vespre et convidem a viure els concerts de la Naina i el Max Navarro. Y yo no sé bañar. A partir de les 8 del vespre, concerts a la fresca i amb invitacions ja disponibles que aconseguiràs omplint el formulari que trobes a rac105.cat. Allà t'esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al jardí del Palau Robert de Barcelona. Arriba el Clotilde Fest 2026 de RAC 105 amb Max Navarro i Naina, amb

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons a RAC 105.
2: Fent camins, somnis i promeses plegats. Aquesta és la família de RAC 105 amb aquesta nova versió de Sopa de Cabra amb la Sui Mont DJ. A les 4 i 2 minuts, ben espavilats, ens ha deixat aquesta. Però això no acaba aquí, ni molt menys. Salutacions a l'Albert Buscarons. Seguim avançant en aquesta primera tarda de la setmana. Ara amb una cançó que feia força temps que no traia el cap per aquí. Timbaland amb Katy Perry, If We Ever Meet Again.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
10: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
9: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
10: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
9: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
10: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
9: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
10: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
0: La teva música.

Joan. Ens veiem aquest cap de setmana del Cabro Rock. En Dausà també se suma a la gran festa. I aquest divendres i dissabte a la zona esportiva de Vic encara la venda les ultimíssimes entrades només per dissabte nit, on hi podràs trobar l'Exambusto, Figaflauas, la Fúmiga, la Gossa Sorda i molts més. Cabrorock.cat, allà l'última oportunitat de poder venir al gran festival de l'estiu. I després de Per una cançó d'en Dausà arriba Sabrina Carpenter. Aquesta és Menchaer.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Amb Albert Buscarons.

Your Religion. Aquesta és una de les últimes cançons de Bebe Rexha, dic de les últimes, perquè després d'aquest gran hit que es diu Your Religion ha tret dues més. L'última amb David Guetta. Està absolutament hiperactiva, la Bebe. Un minut només per damunt de 4:45 de la tarda. Aquí seguim fent dilluns a RAC 105, motivant-te ara amb The Weeknd, que arriba ben aviat a Barcelona. 3 mesos. 1 de setembre a l'Estadi Olímpic i encara tens alguna entrada disponible a Ticketmaster.es, així que no facis tard. Celebrarem plegats el Can't Feel My Face.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: La vida està cada cop més cara.
4: Els preus no paren de pujar.
5: Un mango, 9 euros.
4: Inflació!
6: Necessites estalviar.
7: I a RAC 105 et volem regalar una idea.
8: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
9: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
10: No pots canviar d'emissora.
11: No pots escoltar una altra cosa.
8: RAC 105.
12: La teva música.
8: La teva música.
12: RAC 105.

Aquesta melodia té alguna cosa màgica, oi que sí? Una cançó especial, aquesta de Lost Frequencies, que es diu Reality, que encara va traient el cap per aquí de tant en tant a Reaction 5. I donem la benvinguda sempre, de la mateixa manera que el nostre següent convidat, amic de la casa, és un tio molt chévere, en Mamaduxa. Un fin de tono.

des d'Ivan Herzog, que després d'haver enamorat tot Catalunya amb una primera cançó, et prometo, que va ser l'èxit de Sant Jordi durant 2 anys consecutius. Ja veus que ara se'n va cap a la rumbeta, aquesta és des de lluny, la seva nova aposta. 8 i les 5, i ja tardes el dilluns, a punt, escalfar motors ja, salutacions a l'Albert Buscarons, jo et deixo amb una de les més potents dels Imagine Dragons. Apa, apa, guitarres amunt. La teva música, RAC 105. Que arriba Enemy, a passar bon dilluns.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Enric.
1: Ei, què passa?
2: Són les 5.
3: No me digues.
4: Oi, oi, oi.
3: Vols fer favor de treballar?

0: És una d'aquelles versions ben enèrgiques que ens carrega les piles, facis el que facis, eh? Oh, sí o no? Gran treball de Josh Fawaz, agafant l'essència de Madonna, amb aquesta Like a Prayer. Així hem volgut començar. Nova hora, després del nostre company Albert Buscarón. Avui de dilluns, sí. Ai. I es nota, eh?
1: Ai, mare. Ai, sí.
0: Però bé, aquí, carregats de ritme, que no falti.
2: Hola, Enric.
0: Ai, hola, vinga. Fins a les 9, liant-la amb una nova edició del Ja Tardes. Amb moltes coses, eh? Sí. Moltes sorpreses, eh? Ai. Va, recorda que en res ens atenem tema al dia. Avui... avui, mira, el tema l'agafaràs amb moltes ganes, ja veuràs. No sé per què, però jo crec que sí. Això per una banda. Per l'altra, cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui. 5 de juny... Ai, no, 5. Sí, home. 8 de juny. Ai. El 5 va ser divendres. Què més? Home, Rous musical, batalla de cançons... Avui cançons... xules, xules. Potser per anar a dormir tot, a vegades. I, a més, versió del dia... Bé, tot... El que vulguis, tu! A més, recorda que pots participar com? Doncs a través del WhatsApp, explica'm coseta.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, que ets l'autèntic protagonista i sempre em pots explicar, doncs, no sé, on et trobes, si passes calor o no, aquella cançó que et motiva... Per començar el cap de setmana. Jo tinc el cap de setmana. Per començar a tope la setmana. Ara sí. Va, després d'aquesta... introducció horrible, eh? Anem-hi de cara, perquè tenim ja preparat per aquí a Robbie Williams amb tot un clàssic que, a més, també donarà bons rotllos al seu Candy. Va, puja volum!

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els atardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
4: Viva Honduras! Viva Honduras!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: com estan triomfant, eh? Sí, sí. Les Hantrix amb aquest Golden, ja et dic jo que segur que estan preparant alguna de grossa, perquè ja faran la segona part, no?, de les guerreres K-pop, sí. Bé, uns 14 minuts a les 5, això és el Ja Tardes.
1: Hola, guapíssim.
0: Hola, oh, que... sempre igual, eh? Que ja m'agrada, però escolta. Va, que tenim moltes coses per aquí. Mira, per exemple, missatges com aquest, que és que em deixeu descol·locats, mira.
2: Amb l'Enric Font, bona música des del primer segon.
0: M'encanta. Això només per començar, eh? En fi, va, que tenim el tema del dia, hem d'encetar la cosa, no? Sí, clar, és que avui, tela. Al tanto, perquè obrirem la carpeta dels records d'estiu. Sí, sí. Clar, aviam, parlem-ne, eh? Perquè tot i que encara queden dues setmanes per començar aquesta estació de l'any, ja estem en aquella època que tothom comença a mirar vols, apartaments, càmpings, hotels, o simplement comptar els dies que falten per plegar de la feina, eh? Sí, sí. I quan pensem en vacances, tots tenim aquell viatge... aquell viatge de... aquella escapada, aquell estiu, aquell amor d'estiu, bueno, en fi. Per això avui, mira, us volem preguntar, quines han estat les millors vacances de la teva vida? I què les va fer tan especials? Doncs explica-m'ho. A través del WhatsApp! Sí! Perquè podràs guanyar, evidentment, els gots del programa! Parella gots del Ja Tardes, mig litre cada un disseny ben xulo. Doncs això volem saber avui, les millors vacances que hagis viscut mai. Què vas fer? On vas anar? Que som així de tafaners, escolta. Aquell viatge al Carib. No vaig mirar el mòbil en una setmana. Home, és que si mires el mòbil... doncs, home. Aquella ruta improvisada amb la furgo, Que dormíeu, bueno, si dormíeu. O aquell càmping amb els amics, bé, no sé. Qualsevol cosa, qualsevol època de vacances, aquelles que vas gaudir a tope, doncs explica-m'ho, vinga, va.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aquell primer viatge sense els pares. Vam tenir un perill. Sí, sí. 608-71-71-41, va, recorda... o sigui, recorda que em pots explicar el que vulguis, de pas també demanar el teu tema preferit. Quines han sigut les millors vacances que has fet mai i per què les recordes tant, Què tenien d'especial? Vinga, que nosaltres anem avançant, això sí, amb bones referències, com per exemple aquesta de David Guetta, al costat de Sia, una d'aquelles fusions impactants que encara a dia d'avui es recorden, també. I mira que ja fa uns anyets. Titanium! Titanium!

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Protegida per Securitas Direct.
3: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
2: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
3: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
2: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: La teva música. Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
9: Oh, està buen horro.
10: Ai, ai, ai, ai.
11: Estàs prenent el pelo, eh?
12: Doncs sí.
13: Castigat.
11: Ah, va bé.
14: Ai, que jaleo.
15: Mare de Déu.

0: És aquesta connexió psíquica que ens porta sempre a l'Aitana. És una de les més recents que, mira, ens agrada. És que també fa una connexió ben xula amb el nostre cervell. Vinga, re, en 5 minuts ja arribarem a 2:15, dos quarts de 6 ja, d'aquest dilluns, aquí ja tardes. Com hem començat, a tope.
1: Yeah!
0: Sí, ja. Però avui pensem en vacances ja, que hi ha molta gent que ja està fent el seu planning per aquestes vacances d'estiu i busquem, doncs, les millors vacances que has viscut mai, per què les recordes tant, què tenien d'especial, què vas fer, doncs explica-m'ho tot.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. Bé, que podràs guanyar els gots del programa. Mira, hola.
2: Ep. Hola.

0: Enric Font, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Les millors vacances de la meva vida han sigut dues.
1: Dues?
0: Una fa quan era més jove, vaig anar amb uns amics als Estats Units i anàvem tres nois solters. Vam estar tres setmanes a Las Vegas, San Francisco... En fi, molt bones. I després les altres millors vacances van ser ara fa un parell d'anys. Vaig anar a Tailàndia, viatge de noces.
1: Ai, mare, però si aquest...
0: Amb la meva dona, la Imma.
1: Ah, bueno,
0: i la veritat que platges paradisiaques, el menjar estava molt bo, bueno, una altra cultura.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Hem disfrutat moltíssim.
1: Sí, sí, sí.
0: Apa, a veure si em toquen els
1: gots.
0: Els gots.
1: Sí, molt bé.
0: Vinga, bona tarda.
1: Adéu. Pensava... Adéu. No, em pensava que havies fet ja tota la peli, o sigui, tota la saga de les pel·lis de Resacón. Primer eren Las Vegas, després Tailàndia... Ai, 608-7-7-4-1.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
1: Mira, més vacances, perquè hola.
3: Bona tarda, Enric Font.
1: Hola.
3: Mira, soc la seva Sant Climent de Llobregat. I el viatge que més m'ha agradat ha sigut un que vaig fer l'autocaravana amb els meus pares i el meu germà a Holanda i Bèlgica.
1: Que
3: i és molt bonic, els molins a Holanda, sí, senyor, Brussel·les, sí, i Brussel·les. Aquest viatge doncs, em va agradar molt. Felicitats al programa, adeu.
1: Adéu. Brussel·les realment no té massa cosa, eh? Però... Sí, sí, Holanda i tal... Està guai, està guai. Molt bé, tu també explica'm les teves vacances, les millors vacances que hagis viscut. 608-7-7-4-1 i de pas aquella cançó que també ens motivi una mica el dilluns, que realment ho necessitem, eh? Estem...
4: Ai, mal,
1: ai, mal, ai, mal. Va, que anem amb el so de Curious Project recuperant aquesta, Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fort.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: ¡Toma! Así es que me encantan. Son la banda Neón. Transportan aquesta, eh? Els passos prohibits. Vinga, re, doncs pràcticament 6 minuts que passen de 2 quarts. Què comportes el dilluns?
1: Ai, Déu meu.
0: Sabem que costa, sabem, però per això estem nosaltres. Va, que anem a encetar la batalla de cançons d'avui. Què et sembla? Vinga.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Va, que avui per fer aquesta roast musical obrim els llibres, traiem els apunts i intentem no adormir-nos sobre la taula, perquè ha arribat la temuda temporada d'exàmens. Sí, sí. Setmanes de cafès, subratlladors, esquemes impossibles, aquella frase tan optimista de... Aquest cop començaré a estudiar a temps. Bueno, i com avui dia per tot hi ha una resposta de la intel·ligència artificial, doncs hem volgut preguntar-li quines cançons són ideals per concentrar-se i estudiar.
1: Ole!
0: Sí, ole. No sé si estaràs d'acord o no, però bé, segons la IA, són les millors. Així que anem a enfrontar aquestes 3 cançons escollides per estudiar i també per enfrontar la batalla d'avui. I tu tries, com sempre, quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota. Va, anem a repassar l'opció número 1.
4: Never mind, I'll find Home. Someone like you.
0: Ai, que bonic. És com calma, és emoció, és una veu que t'acompanya sense distreure't massa. O potser sí, no sé. La proposta d'Adele amb aquest song One Like You. Opció número 1 que pots votar a través del WhatsApp sempre, ja saps. O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: d'aquelles cançons que comencen suau i acaba aixecant-te de la cadira. Ideal per estudiar o per celebrar que has acabat el tema. Saps què vull dir? El so dels Coldplay amb aquesta Sky Full of Stars. És la que t'agrada? Explica'm el WhatsApp. Anem amb l'última, opció número 3, una de casa. Mira. Ojo! Clàssic de casa nostra que potser et dona la motivació necessària per arribar fins al final dels apunts. Proposta del Sopa de Cabra a Camins, l'original. Ara tu decideixes quina és la millor.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara. Quina d'aquestes cançons et posaries per afrontar una tarda d'estudi? La motiva, la inspiradora o la motivadora? Vull dir. Però recorda, opció número 1 amb Adele, Someone Like You. Opció número 2 amb Coldplay, A Sky Full of Stars. I l'opció número 3 de Sopa de Cabra, Camins. Recordem que això ho ha triat la IA, per estudiar. Va, recorda que cap al final del programa doncs repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina és la guanyadora, així que digues la teva.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Va, anem avançant, això sí, amb el ritme dels Måneskin. Anem a motivar-te una miqueta amb aquest Begging. Toma!

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
6: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
5: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
6: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
7: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com. Go!
8: De 5 a 9.
9: Ja tardes.
8: A REC 105. Amb l'Enric Font.
10: Energia.

0: Ben bé que és un autèntic festival cada cop que sonen cançons com aquesta, eh? Són els Doctor Prats, que ens aporten, evidentment, energia. I de la bona, eh?
1: Yeeha!
0: Sí, yeeha, a tope. Bons 13 minutets per arribar a les 6. Què comportes el dilluns, eh? Vinga, vinga, ànimo. Va, moment, ja saps que estem en temporada d'anar plantejant-se ja les vacances i per això volem saber quines han estat les teves millors vacances, eh? Les millors de la teva vida. I què les va fer tan especials, clar. Explica, explica.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Venga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Recorda que podràs guanyar els gots del programa. I poca broma. Hola!
3: Bona tarda, Enric Font. Doncs el meu viatge dels meus somnis va ser fa 10 anys. Que vam fer el viatge a Las Vegas, des de Barcelona. Viva! Després vam anar a Washington. I de Washington, bueno, 3 dies a Las Vegas, 4 dies a Washington i una setmana a Nova York.
0: Oh,
3: bueno, va ser un mega viatge espectacular, el viatge dels meus somnis.
0: Ai, mira,
3: va ser
0: bé.
3: Molt emocionant. Em va agradar moltíssim veure en persona tot allò que veus a les pel·lis.
0: Ja, ja.
3: I va ser molt divertit perquè ens vam casar a Las Vegas, també. I això, doncs, va ser molt xulo. L'únic que després vaig estar com 2 o 3 anys pagant el viatge. Perquè, mare meva, quin paston de diners. Se me'n van anar.
0: Ja, ja.
3: I això. I, bueno, doncs ara, cada 10 anys, cruzo el charco.
0: Què dius ara?
3: El 2006 vaig anar a Canadà, també m'agrada moltíssim.
0: Oh, que bonic.
3: El 2016, això, als Estats Units. I aquest any em sembla a mi que no creuaré el charco. No sé que em toqui el bromillón. Bueno, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Felicitats pel programa.
0: Merci. És que són uns calarons, eh? Vull dir, poca broma. Però que, escolta'm, tot això que has viscut ja. Jo hi vull anar algun dia a la meva vida i aniré. Això espero. 608...
4: Ai, Déu meu!
0: Sí, sí. 608-7-7-4-1, va, tu també, explica'm aquestes vacancetes, les millors de la vida. I per què, clar, si per què les recordes o les tens tan presents. Va, que anem a més, moment de Floraida, en aquest cas al costat de David Guetta, amb aquesta que ens portàvem ja fa unes quantes temporades, però mira, de tant en tant ens agrada repassar-la, sí o no?
5: Oh, me gusta!
0: Veus, ja ho sabia. Club Can't Handle Me!

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: Podries enviar la teva nota de veu.
1: Au, va, Enric Font, enrotlla't mogollon.
2: Bona tarda, Enric. La veritat és que gairebé no recordava perquè sempre escolto el teu programa, però cada dia ho tinc més clar. I em té el cor robat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Una experiència autèntica per a tota la família.
5: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
6: Us hi esperem.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre.
5: Reserva de la biosfera.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Mary Short. RAC 105.

0: Oh, és la nova de Taylor Swift. De fet, la cançó que ha creat pel Toy Story 5. Una història així com tranquil·leta, no? Dolceta. I knew it, I knew you. Sí? A més que Taylor Swift, que segur que ara mateix està esbojarrada preparant el seu casament. La boda estarà, bueno. A tope de power. Va, re, uns 3 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes.
1: Hola, Enric!
0: Ai, hola, vinga! Estem engrescats, eh? Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride repassant. Vosaltres que vam passar un 8 de juny com el d'avui. Escolta'm, hi ha 8, eh?
1: Ah,
0: sí? Com passa el temps? Va, que cada 8 de juny, no sé si saps que se celebra el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals. Un dia per donar visibilitat a aquesta malaltia, conscienciar sobre la importància del diagnòstic precoç i donar suport a pacients, famílies i professionals sanitaris. També és una jornada per posar en valor la recerca científica i els avenços mèdics que ajuden a millorar aquests tractaments i la qualitat de vida, evidentment. Doncs avui toca informar, acompanyar i sensibilitzar, perquè la investigació i el suport poden marcar la diferència. Ole! Vai, que el que també se celebra el 8 de juny és el Dia Mundial dels Oceans. Ai, què és això? Què és això? Ole! En el mar, sí. El dia de recordar que els oceans cobreixen gran part del planeta i són essencials per la vida. Regulen el clima, generen oxigen i amaguen una biodiversitat impressionant. Sí, sí. Però també doncs, necessiten ajuda, eh? La contaminació, els plàstics i el canvi climàtic posen en risc aquest immens món blau. Així que avui toca estimar, protegir el mar i... perquè sense oceans sans no hi ha planeta sa, home! Va, que avui molts artistes musicals fan anys. Mira, per exemple, és l'aniversari de Nancy Sinatra. Oh, que en fa 86, eh? La dona que va demostrar que es podia ser elegant, rebel i absolutament cool al mateix temps, tot alhora. Que el tens amb Frank Sinatra. Doncs a Nancy Sinatra tenia aquella actitud de... sí, sóc sofisticada, però també puc deixar clavat amb una mirada i una cançó. Sí, sí, era així. Doncs 86 anys de classe, actitud i pop amb glamour etern. Per molts anys, que segur que ens escolta, clar. I qui avui en fa 75 és la gran Bonnie Taylor. Sí! La dona amb la veu més rasposa, èpica i dramàtica de la història. De la història de... necessito una balada? D'aquelles xules, eh? Doncs Bonnie Taylor no canta cançons. Sembla que les sobrevisqui, eh? Són com tempestes emocionals en directe. Saps que si comencem a repassar... i amb aquella veu inconfusible, eh? Intensitat al màxim. Una icona dels 80, totalment. Doncs 75 anys de passió, himnes enormes i dramatització musical a un nivell olímpic. Va, seguim perquè... és que ja hi ha molts aniversaris avui. Doncs mira, un altre dels que fa anys és el líder del Simply Red. Aviam si ho dic bé. Michael Hucknall. Va, que en fa 66. L'home dels cabells vermells impossibles d'ignorar. I una veu tan suau que sembla feta per sonar a les dues de la matinada, eh? Amb llum tènue. Va, amb èxits com aquest... Oh. És l'ànima del Simply Red. Va convertir el soul pop elegant en un estil de vida, eh? Si és que... i també, doncs, tenien cançons ben mogudetes. Com aquesta. Doncs 66 anys de soul britànic, classe infinita i melodies que abracen. De tot, de tot. Molt bé. Aquesta m'agrada. Va, i seguim amb aniversaris, és que és un no parar. Avui fa 49 anys, Kanye West. El tipus que va entrar al hip-hop, dient, tinc grans idees. I després va decidir tenir-les totes alhora. És que és un productor visionari, raper brillant, és de tot, de tot. Dels artistes més importants als Estats Units, no, actualment. Ara, amb un ego a nivell planetari, també, però bé, en fi. Doncs 49 anys de genialitat, com ho he dit, això? Sí, no m'ho facis repetir. Cau recreatiu i música, que sempre fa parlar. Idees una mica estrambòtiques, també. Va, i per últim, que avui m'estic allargant, Tenim la celebració d'Alex Van, líder dels The Calling. En fa 45. La veu que va convertir els drames romàntics dels 2000 en himnes per mirar per la finestra amb cara intensa. Això ho faig jo molt a casa, Poso jo el sol allà i... Oi, oi. Doncs va, 45 anys de pop rock, d'aquest emocional, veu melancòlica i nostàlgia de 2000era a tope. A tope. Va, i ràpidament estrenem les estrenes musicals, perquè... He dit estrenes, no? Sí. Tanto perquè just fa 27 anys, un 8 de juny, però del 99, els Smash Mouth van estrenar el seu segon àlbum. Astro Lounge, on trobem aquest mític tema que forma part de la banda sonora de Rec. All Star, que ja t'avanço que serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, i per últim, els que també van estrenar l'àlbum al mateix dia, però el mateix, fa just 27 anys, van ser el Red Hot Chili Peppers. La banda californiana que va estrenar el seu setè àlbum, anomenat precisament Californication, On trobem temes com aquest, Californication, la que li dona nom a l'àlbum, de fet. O aquesta altra, o, per exemple, una de les cançons més emblemàtiques del grup, que precisament és la cançó efemèride d'avui. Anem a recuperar aquest Other Side, és que és pell de gallina. Els de la meva època segur que també estan igual. Va, puja volum.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant...

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Curiós va ser que vam menjar senglar.
3: Com?
2: Però senglar de veritat, eh?
3: Senglar?
2: Molts petons, adéu!
3: Adéu! Veu menjar senglar? Ai, com s'enteni! Com se n'assabenti a l'Ernest Codina. Senglar d'Osona. I donarà un patató. Ostres, el pare d'Astèrix i Obèlix. Segur que és xulo, xulo, xulo. Va, 608-727-41. Tu també explica'm les millors vacances de la teva vida, i per què són tan especials. Mira, el que també m'expliquen per aquí són... És que ja hi són pel tros. Ja hi són pel tros. Festival de l'humor. Sí, sí. Mira, mira.
4: Enric Font, diversió assegurada des del primer segon.
3: Okay, jo crec que no rima, eh? Que gràcies per intentar-ho, però... Em fa il·lusió, però...
5: Ai,
3: tela.
5: Ai, madre.
3: Exacte. Va, 608-727-41. De seguida més vacancetes, que ja estem fent una miqueta de planning, per a les vacances d'estiu. Ara, per això, mira, el que tenim és un bon planning per una mica de gresca.
5: Ai!
3: Ei, de festa, festa, escolta'm.
6: Quin vergüenza.
3: Sí, number one. Moment dels Mojo, amb aquesta història que ja fa uns 26 anys.
5: Ai,
3: no?
5: ai.
3: Però bé, que... Lo bo no mor mai, com aquest Lady, Hit Me Tonight.

0: La teva música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
3: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta Citroën.es.
4: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
6: Demana cita a Carglass.es. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass.es.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
9: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
8: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
0: La teva música. Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: A l'hora de berenar.
13: Tinc gana.
12: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
14: Toma ja.

0: Un altre dels èxits a càrrec de Lady Gaga amb aquest The Dead Dance. A mi m'agrada.
1: M'encanta.
0: Veus? Va, dos minutets que passen de dos quarts. Seguim aquí engrescats. Els Getardes.
2: Oh, yeah.
0: I com sempre, a aquestes hores, repassem de com portem la batalla avui. Què et sembla? Anem-hi, no? Anem-hi.
3: El roast musical del Getardes.
2: Round one, fight.
0: Val, tanto perquè ja saps que estem entrant en una d'aquelles èpoques de les més dures de l'any. Sí? Sí, amics? Ha arribat la temporada... La temporada d'exàmens! Sí! Home! Oita! Aquest és un estudiant, veus? Clar, aquests dies, doncs... són aquells que et promets que estudiaràs unes quantes hores i acabes ordenant l'habitació, mirant vídeos de gatets o de pingüins, és igual, eh? Tot et distreu, tot. Però hi ha una cosa que gairebé sempre acompanya les hores d'estudi, que és... la música. Sí. I segons la IA, la intel·ligència artificial, aquestes tres cançons tenen els ingredients perfectes per concentrar-se, motivar-se i arribar viu a l'examen. Així que avui enfrontem aquestes tres cançons que, segons la IA, són de les millors, les tres candidates. Així que tu, com sempre, decideixes quina és la millor d'elles. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, que anem amb l'opció número 1.

És pels que estudien en silenci, però amb una mica de sentiment, eh? Sí. La proposta d'Adele amb aquest Song One Like You. L'opció número 1 que pots votar des del WhatsApp, com sempre, és la teva preferida. O potser t'agrada més l'opció número

0: per recordar que després de l'examen també hi ha vida, eh? També hi ha vida. El so dels Coldplay amb aquest Sky Full of Stars, una altra de les bones per estudiar, eh? Per clavar colzes. Bé, anem amb l'última, opció número 3, els de casa. Home! Perquè estudiar també és un camí, eh? Pujades, baixades... Algun atac de nervis, però... El sopa de cabra amb la original dels El Camí, sí. Però ara et toca a tu. Amb quina et quedes? Quina és la teva preferida?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
2: Hola, sóc la Montse de Sitges.
0: Hola.
2: Doncs a la meva època d'estudiar, jo estudiava amb Bryan Adams. Oh. M'encantava la seva música i m'anava molt bé. Però amb aquestes tres opcions, doncs em quedo amb Coldplay. Oh. Sí, sí. M'encanta Coldplay, m'agrada molt. Tot i que Adele també m'agrada i Sopa de Cabra també.
0: Sí.
2: Però per estudiar penso que sí, que la IA en aquest cas... Té molta raó i amb Coldplay es pot estudiar superbé. Gràcies.
0: Doncs mira, vot per l'opció número 2, Chris Martin i tota la tropa amb aquest Sky Full of Stars. I tu també pots votar. Recorda que cap al final del programa repassarem totes les votacions en el veredicte i sabrem quina guanya, així que...
3: 608-71-71-41.
0: Va, una estoneta, doncs repassarem més vots. Ara, per això, els Swedish House Mafia, Metals.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat. Hey!

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
11: No el veus.
12: Quina llàstima.
13: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: Home! És la nova dels Búhos, amb Leire Martínez, tu, que... Sí, ens va esclatar el cap quan ho vam veure, això, eh? No hi ha pla B, és la nova proposta que ens porten... I que ens agrada.
1: Ai, és
0: veritat. Barre, uns 15 minuts per arribar a les 7 de la tarda d'aquest dilluns. Tenim missatges, comentaris i moltes vacances d'aquelles que ens agradaria tornar a repetir, eh?
2: Sí.
0: Busquem, doncs, això, les millors vacances que hagis viscut mai a la vida i per què són tan especials. Per què les recordes tant? Doncs explica-m'ho.
3: 608-71-7141.
0: Podràs guanyar els gots del programa. Mira, hola!
4: Hola, Enric. Soc el Ricard.
0: Home, què dius?
4: Estic al cotxe anant cap a l'Ampolla, aquí per la zona del Villanova i tal. L'autopista.
0: Vigila.
4: Una mica els rembussos de l'AP7.
0: Sí.
4: Bé, les meves vacances preferides, jo tinc moltes, perquè ja tinc una edat, però vaig ser un viatget que vaig fer amb la família l'any 2000, quan vaig estar treballant per les Olimpíades de Sydney. Me va agafar 15 dies i se'm va anar per Austràlia, des del nord, per Darwin, fins a baix a Sydney, passar per diversos llocs, pel centre, per l'Urulu, pel Cairns, per la barrera de Coral, per els parques aquàtics allà a Brisbane, i va ser bàsicament xulo. A més a més, amb els meus fills, que eren petits, bueno, adolescents, i la senyora i tal, i va ser molt guai. La veritat és que és el viatge que jo recordo amb més carinyo, perquè era tot selva, platja, desert,
0: de tot.
4: Barrejat.
0: Mira.
4: És un lloc tan distant d'aquí, de Catalunya, com tu pots imaginar, a l'altre hemisferi.
0: Exacte.
4: Bueno, doncs mira, a veure si tinc més sort, i aquesta vegada sí que em toca els ous del programa, que encara no els tinc. Mira que ho intento, eh? Que vagi molt bé,
0: felicitats pel programa. Merci! Això és que ho has d'intentar més, per aconseguir els gots. Clar. Ostres, Austràlia, que està a l'altra punta del món,
2: Sí.
0: Clar, era l'any 2000. No eren les Olimpiades aquell any? Allà a Sydney?
2: No.
0: Va, 608-7741. Tu també explica'm aquelles vacances que recordaràs tota la vida, les millors. I ho comentem aquí en directe, que poden fer guanyar els gots d'aquest programa. Va, que arriben els One Republic, anem a xiular una miqueta aquesta. Ain't worried.

0: Rec 105 Barcelona.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
5: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat. Amb els influencers del sector, Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
0: Rec 105.
6: La teva música.
7: Ja tardes.
8: Ràdio en estat pur.
7: Amb l'Enric Font.
8: A RAC 105.

0: tu.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
3: Ah, i què?
2: És just acabo de sortir a la feina.
3: Ah, molt bé.
2: Era una cançó que feia alguna així com... Xacarón, no carón, no carón, no carón, no i tal, i seguia. Allò sí que era friki.
3: Ai, sí.
2: Ai, vinga, bona tarda. Ai.
3: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.
4: Chacarrón.
3: Oita.
4: Chacarrón.

0: Dubtes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sombra.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Et posa musicón.

0: És el so que ens porta Joe Kerry, que de fet en aquest programa estem esperant a veure si fa alguna nova. De moment, aquesta que està triomfant arreu del planeta, eh? Sí. And a beginning. També la demaneu, eh, aquí. Sí, sí, ens agrada, ens agrada.
1: Oh, i tant.
0: Va, re, uns 5 minuts que passen de les 7. Així m'ha començat una altra horeta amb tu. Aquí, ja tardes. Tot bé, no? Tot correcte. Va, recorda que pots participar, si vols, a través del WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, moment de repassar la versió del dia. Ja saps, aquesta secció on sempre doncs, recordem i recuperem un tema d'aquells mítics amb totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem que just fa 27 anys, es diu aviat.
3: Ai, Déu meu.
0: 27 anys que els Smash Mouth van treure el seu segon àlbum, on trobem una de les cançons més reconegudes de la banda nord-americana. Hey now, you're an all-star. Home. It's a game on, go play. Hey now, you're all-star. Get the show on, get paid. De fet, la cançó que es va fer famosa per ser la banda sonora de la pel·li de Rec. És com un cop a l'esquena, però ple de bon rotllo, eh? Que et diu... Va, deixa't de drames i surt a jugar, eh? Sí. Ben bé que ja estàs... quan l'escoltes, estàs com dins d'un univers on tot és possible, eh? Els problemes són com més petits. Tu ets una mica més... estrella, eh? Encara que només sigui del karaoke, eh? Divertida, enganxosa i descaradament optimista. D'aquelles cançons que et fan somriure encara que no vulguis, eh? De bon rotllo, bon rotllo. Clar, i d'aquest èxit indiscutible, doncs trobem milers de versions de tot tipus. Com aquestes, mira, acústiques, que semblen... aquelles xules. Com aquesta amb guitarreta. Ole. Ole. On tenim de dolceta. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey, que mola. Hey now, you're an all-star. Aquesta més...

Atenció, perquè també hem trobat versions com èpiques. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. És com horror. És com de tràiler, no?, d'aquests. O mira aquesta amb sentiment.

bé, m'agrada. Per tant, aquesta ritme de jazz... Hey now, hey. Start, the swing. Game on, go play. Oh hey now, hey. Rock star, oh. Get the show on, get paid. Mira, o atenció amb aquesta que arriba ara, que és la més recent que trobem. Que té un aire a la cançó aquella de Vanessa Carlton, no? A Thousand Miles, no? Oida! Què et sembla? Ah, que sí que té un aire.

0: Tenen també, evidentment, en tenim a Cop de Rock. You never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. It's a game on, go play. O fins i tot en punk. Oita, oita. Cada cop anem amb més canyero, perquè també tenim rock així com més dur. Però que fins i tot en heavy, o sigui, en heavy metal. I atenció amb aquesta versió, com ho diries? Com una polca o una... No sé. Això sí, té versions en castellà, o sigui, té parts en castellà. Oita, oita. Però clar, parlant en castellà, tenim aquesta.
1: Me dijeron una vez que el mundo me hará rodar.
0: No entenc per què em fan gràcia, aquestes. Va, i atenció, perquè també en trobem feta 100% a capella, amb sons a vocal.

Ja veus que tenim versions freaks, i per freak aquesta de les bestioletes, no?, que semblen barrufets. The Moonies! Però va, anem-hi de cara, que això s'està fent llarg, que tenim encara moltes en dents. Per exemple, això, amb ritme drum and bass. Un rotllo així com més happy. Què et sembla aquesta? Ole! També l'hem trobat amb dents així com més actual. O fins i tot amb una mica més de ritme. Però va, que ens quedarem amb una de les remescles oficials als Smash Mouth, en aquest cas amb Breathe Carolina. Una versió que xiularem, eh? All Star! Oita! La versió del dia d'avui!

0: tancar i et ve de gust escoltar una cançó.
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9
1: a Rec 55
0: amb l'Enric Font.
2: Els teus desitjos són ordres.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que ja tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: Va ser una sorpresa la que vam tenir al Primavera Sound amb Olivia Rodrigo. Sí, va aparèixer, va actuar i ningú ho sabia. I a més, ja va estar cantant amb el líder dels The Cure. Sí, amb Robert Smith. Déu-n'hi-do, eh? Aquí tenies una de les seves propostes que ens agrada també aquí a RAC 105. Aquest Drop Dead. Drop Dead. Va, res, 21 minuts a les 7 de la tarda. Això és, evidentment, l'afterwork radiofònic de referència. De tarda. Amb missatges, comentaris i també vacances. Sí. No, aviam, perquè estem recordant les millors vacances que hagis viscut. Per què?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Explica'm les teves millors vacances de la teva vida.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Rehabilitació energètica dels habitatges és clau per reduir el consum energètic, millorar el confort tèrmic i reduir significativament la factura anual. Actuacions com l'aïllament de façanes contribueixen a reduir la demanda d'energia, mentre que la substitució de calderes de gas per bombones de calor, l'aerotèrmia, que això és el que tinc jo a casa, permeten cobrir la calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema altament eficient. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia permet identificar actuacions més eficients per cada habitatge. Així que, atenció, pots entrar a ien.cat, ho diré millor, ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Trobaràs eines pràctiques per avançar cap a un model energètic més net, eficient i basat en energies renovables. I que ja saps, entra, eh? ikn.gencat.cat/setmanaenergia.
3: L'Enric Font presenta Ja tardes.
4: A RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per

0: Tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
3: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure, la teva música. Ja tardes.
8: La... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
9: Ay, ay, ay, ay.

0: enorme Nil Moliner, que ens porta temes com aquest Me acuerdo de ti. Per cert, el Nil en més d'una ocasió ja ha confessat que el primer cop que es va sentir a la ràdio va ser aquí a RAC 105. Això mola, tu. Està guai, està guai. Està guai. Per res, 2 minuts que passen de 2 quarts. Moment per repassar com portem la batalla.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga. Fole, fole. Va, avui, per fer aquest roast musical, obrim els llibres, traiem els apunts, intentem no adormir-nos sobre la taula, que... Quan posava a estudiar... Clar, és que ha arribat la temuda temporada d'exàmens. Cuidao! Les setmanes... Arriben les setmanes de cafè, subratlladors, esquemes impossibles, aquella frase tan optimista de... Aquest cop començaré a estudiar a temps. I no s'ho creu ningú. Però mira, avui, mira... Com la IA sempre té resposta de tot, hem volgut preguntar-li quines són les millors cançons o les cançons ideals per concentrar-se i estudiar. I aquestes són les 3 escollides per la batalla d'avui. I com sempre tu tries quina és la millor. I que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Never mind, I'll find someone like you. Oh. I wish nothing. És calma. És emoció, és aquella veu que t'acompanya sense distreure't massa. O potser sí. El so d'Adele amb aquest song One Like You. Una bona proposta per estudiar o no? Què en penses? Explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Ben bé que és d'aquelles que comença suau però acaba aixecant-te de la cadira, Ideal per estudiar o per celebrar que has acabat ja el tema que estaves allà fent, El so dels Coldplay, Sky Full of Stars. Ja dic jo que això falla, Això va fent coses rares. Va, anem amb l'última, opció número 3, els de casa. Un clàssic de casa nostra que potser et dona la motivació necessària per arribar a finals dels apunts, sí o no? Amb el sopa de cabra. Camín! Van deixar-ho tot, el cor encès pel món. I com sempre, tu ets el protagonista i tries quina és la guanyadora. Vinga, vinga, va.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Hola, sóc la Lluna.
0: Hola.
3: Doncs la 3, sopa de cabra. Crec que és la més adient per estudiar. Merci, adéu.
0: La millor. La millor per estudiar, mira. I tu què, opines el mateix o penses diferent? Doncs explica-m'ho, va.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ah, exacte. És el WhatsApp. Recorda que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que apanya't. Vinga. Per les parets. Nosaltres continuem, això sí, animant a la tarda amb temes com aquest dels figaflaues. Què anava a dir jo? Ai, ai.
4: Ai, Déu meu.
0: A la fresca. T'espero.

0: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC 105.
1: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¡Y hace poco!

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: emociona. És l'última que hem fet, un servidor, l'Enric Fonsi, amb el Breathless, recordant el tema mític dels acords, amb aquesta història que des de divendres està ja disponible a tot arreu. I nosaltres ja fa més d'una setmaneta que la teníem en primícia.
1: Ai, Déu meu!
0: Així, mira, tonteries, tonteries. Va, res, 15 minuts i arribarem a les 8. Tenim missatges, comentaris i moltes vacances d'aquestes que recordarem tota la vida, eh?
1: Ai, Déu meu!
0: Ai, Déu meu! 608-7174, va, explica'm les millors vacances de la teva vida. I per què encara les recordes? Aviam, hola.
2: Hola, RAC 105. Doncs bé, per nosaltres les millors vacances van ser a
3: París.
0: A París.
2: Perquè hi vam anar amb tota la amb tota la família, amb els que vivim a casa. I jo crec que va ser una gran experiència perquè vam anar a veure la Torre Eiffel, Montmartre i tota la història i cultura de París i ens va encantar.
0: Ole.
2: Doncs bé, adéu.
0: Adéu. Bones vacances, París. Mira, crec que per aquí també hi van anar apropet. Mira, hola.
4: Hola, Enric Font. Soc l'Eiko i a mi el viatge que més m'ha agradat va ser quan vaig anar a Disneyland.
0: Oh!
4: Adéu.
0: Ai, adéu.
4: Un petonàs.
0: A Disney. Jo hi he anat un cop a la vida. I haig de dir que l'atracció on sona aquesta cançó em fa por. Sí, però por de debò, eh? Són ninotets allà que fan por. Semblen nines allà. Sí, sí. I tot cantant aquesta cançoneta que se'n posa aquí al cervell. És horrible. Mira que és una barqueta, eh? Que vas tirant, però tots són ninotets de diferents països. Si prenen vida, què? Vindrà el francès amb la paqueta? Ulla. En fi, 608-7274. Va, tu també, explica'm les millors vacances de la teva vida i per què van ser tan especials. Nosaltres continuem, això sí, amb el so dels Imagine Dragons. Anem a recuperar el seu Thunder.

0: 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Això només passa
3: Ja Tardes.
4: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer.
5: Ostres.
4: El nostre Hosmer.
5: Home!
4: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
5: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja, cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lyme, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
2: Ja Tardes.
6: De dilluns a divendres,
7: de 5 a 9,
2: a RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.
6: La seva música.
2: RAC 105. Ja Tardes, escolta l'Enric Font.
5: Enric Font.
2: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: això només passa
1: als Jacardes.
2: Home, Enric, doncs no sé. Mira, jo sóc del 76, o sigui que també en tinc uns quants.
3: Ai.
2: Podríem recuperar expressions com...
4: Això no se pot permetir, no, Kisir? O és motiu de cés, eh?
3: Home.
4: O sandvitxos, volant sandvitxos. Bueno, això ja no seria una expressió. Però el motiu de cés, sí, Kisir? Ho podríem recuperar, eh?
3: Sí, una mica.
2: Apa, adéu, adéu.
3: Adéu, Andreu, adéu, Andreu. És el Nuñito, el Nuñito, mira-te'l. Oito.
5: No puedo con la vida.
3: Oh.
5: Me s'ha demanat que presenti aquest programa.
3: No, no és veritat. No.
5: I dic, on dia?
3: Què?
5: Per on comencem? Bueno, suposo que una llista de col·laboradors importants, no?
3: No.
5: Gent que hi entén del vol del futbol.
3: No, no,
5: bàsquet,
3: aquí no, aquí no fem, no fem esforç.
5: Ens sortirem. A veure, on és el guió?
3: No en tenim.
5: Protagonista del dia.
3: Vinga, vinga, Nuñito fora, home. Que gran, Alfons Arús, eh?
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres,
7: de 5 a 9,
0: a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: 答出来。Mira, el que faltava. Josh Fawaz, que ens porta aquesta versió ben potent del so mític de Madonna, eh? Like a Prayer. Ah, que mola.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Oh, oh. Estem a tope, sí. Oita, oita. Està liant pollastre. Va, que tenim missatges, comentaris... Ja saps, avui repassant aquestes vacances, les millors de la teva vida, volem saber-les. Som així de tafaners.
2: Ai, Déu meu.
0: Va, explica-me-les.
3: 608-71-714.
0: I recorda que entraràs en el sorteig dels gots del programa. El que també tenim aquí obert és la batalla.
3: El roast musical del Ja Terres.
0: Sí, un roast musical. Avui, doncs, fent honor a aquesta... A aquests temps que corren, no? Que són temps d'exàmens. Tu, escolta. Sí, sí, sí. I per això li hem preguntat a la IA quines són les millors cançons per estudiar. I ens ha donat tres opcions i tu tries la millor. Clar, per una banda tenim Adele amb aquesta ben dolceta. Oh! Pels que estudien en silenci. Però amb una mica de sentiment. Someone Like You. L'opció número 1 que pots votar, ja saps, al nostre WhatsApp. També si t'agrada l'opció número 2... Oita, amb els Coldplay. Sky Full of Stars. Però clar, és que tenim vots com aquest. Hola.
4: Bona tarda, Enric. Hey. Soc la Sònia.
0: Hello.
4: La millor opció per concentrar-te a estudiar...
0: Aviam, quina?
4: Sopa de cabra, la número 3.
0: Mira.
4: Una abraçada.
0: Apa, adéu. Oh. Opció número 3, amb aquesta. La de casa. Aquí diuen que és la millor. Tu què en penses? Vinga.
3: 608-71-714-1.
0: A veure què em diuen aquí. Hola.
5: Bona tarda, Enric Font.
0: Ui.
5: Escolta'm, jo
0: Digue'm.
5: No puc votar cap perquè oh. No podia estudiar en cap. En totes acabaria ballant.
0: Oh.
5: Així que no puc votar.
0: No pots votar. Oh.
5: Gràcies.
0: Ai, a tu. Val. Sí, que amb totes ballaries... Home, amb Adele és complicat, ballar. Someone Like You. Bueno, no sé, com si no fos un vals. 608-7171-41, va, tu també participa. Recorda que en una estoneta repassarem doncs, tots els resultats, amb el veredicte i aviam quina guanya. Va, que nosaltres continuem amb el so dels Maroon 5. Anem a recuperar el seu Animals. Baby, I'm coming.

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: Públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes, ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Copetes vol, Enric, clar que sí, el dos i mà.

0: versionador, el millor versionador de tots els temps, no? Sí. David Guetta, que ens porta versions com, per exemple, aquesta de Milky, Just the Way You Are. De fet, ha agafat l'essència també de Stardust, eh? Music Sounds Better With You, eh? Ha fet com un mix aquí, que està molt xulo, tu. Sí, mola molt. Barre! Pràcticament 16 minuts a les 8. Aquí ja tardes, molts comentaris, molts missatges i també moltes ganes de vacances. Sí. Mira que encara queden un parell de setmanes per entrar a l'estiu. Primer hem d'entrar a l'estiu, que comenci la caloreta forta i després ja pensar en vacances estiuenques. Va, busquem doncs, les millors vacances de la teva vida. I per què són les millors? Clar, és que això volem saber tot, tot, tot. Aquest va rient tota l'estona, eh? Sí. Ai. Vinga!
1: 608-71-714.
0: Aviam, mola!
2: Bona tarda, bonic, quina calorassa. Escolta, un dels llocs més macos on hem estat ha estat a Lisboa.
0: Oh.
2: Va ser un viatge molt bonic. Ah, van ser 4 dies, però intensos.
0: Olé!
2: I en contra... O sigui, va ser espectacular, eh? Però un dels dies vam decidir anar a l'hotel caminant. Estan fent els pastelitos estos de,
0: sí.
2: No sé. De la Torre de Belém.
0: Sí.
2: I bueno, es van perdre i vam estar 6 hores caminant.
0: Què
2: jo amb la meva discapacitat, ja ho saps. Bueno, no sé ni quan vaig poder arribar.
0: Oh.
2: I es van ficar a una de les pitjors zones de Lisboa. O sigui, ens desmantelen enteros.
0: Ai, ai, què dius ara?
2: I res, o sigui, tot bé, vam arribar.
0: Ah, bé, però, bé, va acabar bé, doncs.
2: Tela. Val, però val. Bueno, que va ser un viatge, mama.
0: Ole! Lisboa, eh? Lisboa, me l'apunto. No hi anem mai, no? Que tampoc relativament està al costat, no? 608-7741. Va, tu també pots participar. Recorda, en joc els gots del programa i en una soneta també el veredicte de la batalla d'avui, del Ross musical. Va, que continuem. Moment de Miley Cyrus. Anem amb una de les seves primeres cançons que ho petava de tot arreu, eh? Party in the USA.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
5: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
0: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
8: Amb l'Enric.
9: Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
10: Luego, Lucas.
11: Adiós, adiós.

0: podríem dir que és una de les divas del moment, Sabrina Carpenter, una altra de les que va sortir de la factoria Disney al seu moment i que ens meravella amb temes com aquest Espresso, so aquest una mica descarat, No, home, no. Barre, pràcticament un... dos quarts tocats de nou. Moment de nervis, perquè ha arribat... Ha arribat el veredicte del roast d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1. Fight o mac.
0: Va, moment de tancar línies. I també de deixar els apunts sobre la taula i conèixer la nota final d'aquesta batalla. Cançons d'avui. Roast musical. Avui buscaven la millor banda sonora per afrontar la temporada d'exàmens, tres cançons molt diferents, però amb un objectiu comú, ajudar-nos a arribar sencers al final del temari. Sí, sí. Va, tres cançons que ha triat la IA, la intel·ligència artificial, i que diuen que, o almenys això creu, que són les millors per estudiar. Va, anem amb l'opció número 1, per exemple... Amb aquesta d'Adele, aquesta m'entendre, que ha tingut el seu suport, estudiants que volen calma, no? I sense presses. Cançó ben elegant, emocional i perfecta per concentrar-se. Això diuen. Jo no ho tinc tan clar. Perquè a mi aquesta veu, No. És impressionant la veu, però escolta'm, també t'altera, no?, una mica. Això per una banda, per l'altra... El tamarro dels Coldplay, Sky Full of Stars. Molts que heu destacat que aquesta cançó és ideal per agafar energia, per concentrar-se també, perquè... Aquelles xules. I, per últim, la de casa. Amb molt suport, també, evidentment. Una cançó inspiradora que encaixa perfectament amb l'esforç... que exigeixen aquestes setmanes així d'estudi, Sopa de cabra amb el seu Camins. Però clar, és que només una pot guanyar. Va, i ara sí, després de corregir tots els exàmens i revisar els resultats una última vegada, perquè la cosa està renyida, Però atenció, la millor cançó... I la que es corona com la reina de l'estudi, diguem-ho així, i la guanyadora del roast musical d'aquest dilluns és... La cançó que ha il·luminat la votació i que ha omplert d'energia els estudiants i la que avui s'emporta la victòria, una victòria brillant, la dels Coldplay, Sky Full of Stars.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Té un llibret.
1: Ai, madre.
0: La proposta Bibi Rexha amb els Faithless, eh? Amb aquest New Religion que sempre ens motiva, tu. És que, encara que sigui dilluns, evidentment. Va, res, menys de 20 minuts a les 9 de la nit, però tenim molts missatges, comentaris i vacances d'aquelles inoblidables.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Aviam, hola.
3: Bona tarda.
0: Ei.
3: Mira, doncs jo Digue'm. He estat uns anys que no viatjava.
0: Oh.
3: Sempre feia les vacances sola.
0: Ai, què dius ara?
3: Però d'ençà que vaig trobar les amigues...
0: Epa!
3: De fa de 30 anys o més...
0: Home!
3: Em vaig apuntar amb elles a fer viatges.
0: Olé!
3: Perdona.
0: Què? Ui,
3: i el primer que vaig fer va ser a Madeira.
0: Oh!
3: Després hem estat a Albània.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
3: A les Azores. A Hongria.
0: Oh, i tant!
3: Ja, i la qüestió és que bueno,
0: què,
3: he
0: què?
3: Trobat les amigues,
0: eh.
3: I bueno, i ara la pròxima pues anirem a
0: on?
3: Macedònia.
0: Oh!
3: Hi ha coses molt pendentes,
0: ja veig,
3: de
0: ja.
3: Fer
0: pim, pam, pim.
3: Però bueno, la qüestió és estar amb la bona companyia,
0: ara sí.
3: Sigui on sigui, i ens ho passem molt bé.
0: Ole!
3: Vinga, nostra.
0: Sí.
3: Vinga.
0: Apa.
3: Bona tarda.
0: Ciao, ciao, pescao.
3: Bona tarda.
0: No, no, mai. No, anem bé de temps. Avui anem bé de temps. És cosa rara, però anem bé. Va, tu també, si vols, va, pots participar.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, sí, sí. Avui busquem aquelles vacances, les millors de la teva vida. I per què? I per què? Bé, nosaltres continuem. Això sí, tenim ganes de ballar. Una mica de gresca. I per això recuperem temes com aquest de Pitbull amb John Ryan i el seu Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Rec 105 Barcelona.
2: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Matina Codina Best Moments.
5: El Papa està a punt d'arribar!
6: Quins nervis, quina il·lusió fa! Catalunya voldrà visitar. Creieu que li agradarà? Hola, su santidad. La litúrgia ja pot començar. Ja pot llegir en... castellà? Només diu bon dia i ja està? No diu res més en català? Per venir a fer el padre i el hijo, millor queda't al Vaticà. Omella, vés a cagar. La lluita al Madrid ja va de debò. Florentino i Riquelme lluiten pel tro. Atacs i promeses, bruta corrupció. Diaris i teles sota pressió. Notícies falses i manipulació.
7: Un diu que ve el Haaland? Fa pinta que no.
6: L'altre farà concerts? Ni una cançó. Mentides, fal·làcies, tot per l'elecció. El Madrid es trenca i per nosaltres, com millor.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105. Ja tardes.
9: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
10: Hola, mollons.
11: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
12: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: això només passa.
1: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la de cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, i deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, veus? Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: És la bona proposta de Rihanna, un dels seus clàssics que evidentment no podien faltar avui per motivar-te, eh? Don't stop the music. Aquí no parem, tu. No parem, no. Quan menys de 3 minutets arribarem a les 9. Jo que toco el 2, sempre és un plaer estar al teu costat.
1: Adéu, Enric Font.
0: Sí, adéu. Però abans de marxar, mira, li donarem l'enhorabona a l'Esteve, que s'emporta els gots. Els gots del Getarda, tu. A gaudir-los a tope. Va, demà hi tornarem a partir de les 5. Ja saps, sempre aquí liant-la una mica. Pasteta, amb regalets. Bona música, això. No falta mai.
1: Ole!
0: Ara sí, tocarem el 2 i ho farem. Precisament, mira, ara que parlàvem de festeta, jo crec que aquesta ens dona festa i més. Sí. És la proposta de Marcos, amb K, que ens porta aquest festuc. Festuc i tuqui. Ara sí, fins demà. Ciao.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: tu.
1: Escoltes
2: tots els èxits de la música.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
4: Please welcome Olivia Dean.
3: Aquest és el so RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el millor.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 78.747 78747.
1: Sèrie
2: 26.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Hi guys, I'm David Guetta.
4: Hey, this one's my name, by the way.
5: Hey guys, I'm Twain
0: Tonight. Escoltes tots els èxits de la música.
1: Aquest és el so RAC.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: el 22 d'octubre de 1977.
0: I el número de la sort, el...
2: 11.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.